0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. Avui tindrem un dia variable, sense pluges ara al matí, això sí, amb alternança de sol i núvols, i en canvi a la tarda el cel s'ennuvolarà i tornarem a tenir una banda de pluges o ruixats irregulars que ens afectarà a partir del vespre i entrada a la nit, amb pluges i ruixats irregulars. La temperatura ha baixat una mica, s'ha situat entre 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima es mantindrà al voltant dels 24 o 25, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda. Vent feble de xaloc al matí, però girant a garbí a partir de migdia i fent que la mar hi domini el marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Cubelles ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns que han provocat la inundació de carrers i dels passos soterrats. Les pluges dels últims dies, juntament amb la d'aquest dilluns, també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, al costat de la biblioteca, que està senyalitzat actualment amb tanques perquè no hi passin els cotxes. Hi hauria hagut, en aquest cas, desperfectes superficials, tot i que principalment a causa del que hauria passat amb la infraestructura hídrica que hi ha en el subsol. En relació amb Protecció Civil, aquest dilluns cap a 2:15 del matí s'ha enviat un S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. S'ha enviat aquest alerta per avisar de pluges torrencials fins a les 2 del migdia i s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi a soterranis o garatges. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns al migdia que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquesta mena de línies de tempesta que estan afectant la costa catalana aquests dies.
5: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
2: En el cas de Cubelles, la policia local ha mantingut tancats els ponts sota la via del ferrocarril habituals, l'avinguda de la Riera i el carrer d'Arles de Tec, així com els accessos a la llera del riu Foix. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà, que aquest dilluns ha arribat als 2.400 litres per segon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
6: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, 2 mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 5:45 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, una xerrada que anirà a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
7: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà Si el bus ha de passar a les 8 i 20, ha de passar a les 8 i 20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat a fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer massa coses més.
2: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planes.
7: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unificar tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
2: La regidora Planes ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planes, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mestreder, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planes també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
7: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
2: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, doncs paral·lelament a tot això l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
7: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura que ve, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per encabir els caps de setmana.
2: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planes sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost. En comparació amb el setembre del 2025, però, el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
8: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continueixi i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
2: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer Garcia, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps.
9: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar a aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després doncs, cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de gregal a xaloc, girant a garbí al vespre i fent que la mar hi domini el marejol.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al dia 27, a Cubelles es faran diverses activitats agrupades en el que s'ha anomenat l'Octubre més 65, que refereix doncs, a l'edat i que va dirigit sobretot doncs, a la població de més edat de Cubelles, els majors de 65 anys. Hi haurà des de xerrades informatives fins a activitats més lúdiques, sortides, excursions, bé, una mica de tot en un programa doncs, que ja està publicat des de fa uns dies al web de l'Ajuntament de Cubelles. Per saber-ne més detalls i també conèixer quin és el dia a dia de la regidoria de gent gran, tenim doncs, a la seva responsable política, Alexandra Corbí. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia a tothom, gràcies.
1: I bé, no és la primera vegada no, que s'agrupa aquesta programació amb l'Octubre més 65, no, que aquests últims anys ja s'ha volgut anomenar així el que en altres èpoques s'havia dit la Setmana de la Gent Gran, no, o havia tingut altres noms, que sí que manté doncs, un acte habitual, que seria l'acte central, que serà el dinar no, de gala, que es farà allà al poliesportiu, però que cada vegada ha anat incloent no, més activitats i s'ha anat allargant en el temps. Bé, explica'ns una mica quina és la intenció d'aquest Octubre més 65 que teniu actualment.
4: Bueno, pues la intenció és, per una banda, parlar, ser visible a la temàtica del dol. És un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no? Trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar, parlar dels temes que ens angoixen ja dona de per si tranquil·litat, poder nomenar-los, poder dir tinc por o tinc curiositat o que les preguntes que un tingui, pues per això hem volgut abordar en aquesta setmana, en aquest any, doncs aquest tema tan transcendental per totes les edats realment. Però bueno, des de la regidoria de la gent gran pues, hem volgut això, pues, visibilitzar-lo. Llavors tenim unes xerrades centrades en aquest tema. També tenim una xerrada pel col·lectiu de LGTBI, que també s'ha de visualitzar aquest col·lectiu que, bueno, que ara amb la pel·lícula aquesta del Bola Negra, no, es visibilitza doncs, tot el col·lectiu LGTBI també a la Guerra Civil i bueno, pues, també el volem visibilitzar, normalitzar i que es pugui parlar, que es pugui expressar el que cadascú pues, sent i té curiositat. Tenim també els SORS, per donar-los a conèixer.
1: Els Horts de Can Travé.
4: Els Horts de Can Travé. Uh-huh. Aquesta activitat també ja està implicada moltes persones majors de 65 anys en aquest projecte, tot i que hi ha una diversitat d'edats, però bueno, sempre va bé fer unes portes obertes perquè és una activitat per majors de 65 supersaludable, perquè fan teixit social, fan esport, a nivell cognitiu també aprenen doncs, les diferents plantes, com funcionen, i després fan la collita, que és com, tu, com que un ha fet aquesta llavor i es converteix en un producte per menjar. I això doncs, és aquesta recompensa que també és molt satisfactòria. I, bueno, per una altra banda, també tenim el dia del diumenge 18, és com tu dius, com a l'emblema ja és com una institució, aquest dinar és com una institució ja de per si sola, que és el dinar de la gent gran. I és veritat que el del mes 65 és perquè... que és gent gran, perquè, clar, el meu pare té 70 i no se sent gent gran per res. Se sent que té 30, saps? I és com, bueno, és que és veritat, ara tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però, si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom, i això, el que deia, que m'ha anat del tema, el tema del dinar de la gent gran, doncs, bueno, aquest any hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis, aquests avis de la ballaruca dels dissabtes, pues han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt bé.
4: Sí, i això, i unes sorpreses arrelades al tema de l'humor. I després també volíem fer, doncs, l'any passat vam fer una activitat que era el tardeo de la música 80, 70, 80, 90, més per la franja més jove, i aquest any farem un bingo musical, que vindrà també amb un espectacle de drag queens, animadores, i bueno, que va ser... La veritat que ens hem inspirat a Vilanova i la Geltrú, que va fer la Festa Major va fer un espectacle molt similar i va tenir un èxit bestial en totes les edats, i vam dir, ostres, això ho volem portar aquí a Cubelles. I bueno, perquè es barregin també totes les edats, que no sigui només centrat en persones de més 65, sinó que tingui aquesta modernitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: És a dir, que aquest acte està dins d'aquesta programació, però sí, és obert, diguéssim, a tota la població.
4: És obert, sí, perquè ens agrada també com que, bueno, visibilitzar que commemorem aquesta franja d'edat, però que participin la resta de població i facin pinya, i puguin venir pues, famílies, nets amb nets, fills i filles, i, bueno, i juntar-se allà i passar una bona tarda en el bingo musical.
1: Molt bé, doncs tota una programació, en alguns casos perquè també hi ha excursions, no?
4: Sí,
1: i sortides, també fa falta inscripció prèvia, no? M'imagino que pel dinar també, no?
4: Sí.
1: Cal fer alguna mena de tràmit, no? Per poder participar d'alguns dels actes, oi?
4: Sí, que ja l'han fet, les inscripcions ja l'han fet, i l'excursió... Aquest any anirem a les restes romanes de Tarragona. L'any passat vam anar al jaciment de Vinyó.
1: Sí, de Vinyonet del Penedès.
4: De Vinyonet del Penedès, exacte. Sí. I aquest any pues, hem pensat, vinga, pues ara fem l'època romana allà a Tarragona, i bueno, l'Ajuntament subvenciona l'autobús, i llavors cada persona pues, pagarà l'entrada que a l'Ajuntament d'allà de Tarragona, que són 7,5 €.
1: Molt bé. Bé, tota aquesta programació, repetim, doncs, està publicada a l'Ajuntament. Qui vulgui anar fent seguiment arrenca ara, no? Aquest 5 d'octubre, i s'allargarà fins al 27, i hi haurà totes aquestes activitats. Tanmateix, doncs, l'activitat, per exemple, el casal, no? És durant tot l'any, pràcticament.
4: Sí.
1: Aquest curs com ha arrencat? També quina primera valoració feu de com ha arrencat aquest curs al casal?
4: Bueno, la veritat que al casal sempre hi ha moviment, tenen molt d'èxit aquestes activitats, estan molt contents i contentes, llista d'espera que sempre intentem resoldre-les, des d'obrir algun grupet més o redistribuir les persones o a veure quines són les que sí que estan tenen una presència o no. Això es comptabilitza també perquè no hi hagi aquestes llistes d'espera que es fan a l'inici. I bé, pues, això és molt actiu al casal. Llavors és algo que funciona, que a més l'empresa que va guanyar la licitació, que la Eva Films, pues, ho fa superbé. I bé, pues en aquesta línia igual.
1: Mm. Li volia preguntar també per l'edifici del casal, no? Això ve de l'antiga Caixa Penedès. Mm-hmm. Es va en el moment que desapareix Caixa Penedès i tot això es transforma i bé, es creen unes fundacions, no?, que agafen, no?, aquest patrimoni, i els ajuntaments, molts que tenien, no?, aquests espais que comptaven amb ells, doncs s'assignen uns acords, i en aquest cas doncs podia fer servir, no?, l'Ajuntament. Ara mateix quina és aquesta situació? S'ha de pagar algun lloguer per aquest edifici? Clar, sí. La titularitat no és de l'Ajuntament, oi?
4: Clar, aquest edifici, la titularitat, com tu dius, era de Caixa Penedès en el seu moment fa molts anys, però quan va desaparèixer Caixa Penedès van haver dos tipus d'actius, els financers, que ho va absorbir X, no? Uh-huh. I després...
1: Banc Sabadell,
4: sí. I després els actius patrimonials que els van absorbir aquesta Fundació PINAE, que es diu. Llavors, aquest patrimoni que tenia Caixa Penedès d'edificis que els cedien als ajuntaments eren pràcticament tots els casals de la gent gran del Baix Llobregat, Penedès-Garraf. Uh-huh. Els municipis de tota aquesta zona, no sé si tindria algun més, però sobretot es concentren tots els casals d'aquests municipis, pues era patrimoni de Caixa Penedès i ho cedien. A l'absorbir-lo PINAE ha fet uns altres acords amb els municipis, i, bueno, i aquí és quan ells, pues, com és patrimoni seu, i bueno, el que ho posen a preu a un lloguer, fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que, bueno, aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però, bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer. Llavors, bueno, nosaltres hem estat estirant el màxim possible. Uh-huh. Per exemple, a Vilanova i la Geltrú ja fa molts anys que ja tenia aquest contracte de lloguer, per exemple, que és també un edifici d'ells, i nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és super accessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i bueno, i farem aquest contracte.
1: Mm-hmm. Clar, caldrà pactar una quantitat, no? Fins ara no havia de, entenem que no havia de pagar res, no, l'Ajuntament, per fer servir aquest edifici, ara caldrà fixar una quantitat.
4: Clar, fins ara no havíem de pagar amb el conveni que havia, i llavors ara ja sí que PINAE ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure, bueno, una taxació. Han fet una taxació i amb això, pues, ha arribat a un acord.
1: Bé, quan s'acabi de formalitzar no es donaran més detalls, però vaja, perquè la gent entengui també que és un espai d'ús municipal, però la propietat

0: pèrdues de teixit que sostenia aquestes persones quan, bueno, nosaltres, quan ens passa alguna cosa, doncs truquem, que sigui a la germana, als pares, als amics. Clar, quan comences a ser més gran, doncs comences a perdre aquestes persones i sense tu voler, perquè tenies una vida social i familiar doncs plena, sense tu voler, sinó per causes de la vida mateixa, doncs comences a perdre aquest sostén i a patir aquesta solitud no volguda. I fins i tot per, ja també ja a l'envelliment també afecta a nivell físic, pues, o com està canviant tant el món a nivell tecnològic, pues hi ha una sèrie de límits que et posa la vida, que tu vas envellint i cada cop hi ha com més barreres, tant socials com en aquest cas tecnològiques, i bé, doncs l'administració és això, no? L'administració fa de vila cuidadora, que, bueno, que des d'aquí pues, reivindicar aquest paper que té l'administració, que és una de les seves responsabilitats, fer costat a les persones grans perquè visquin l'etapa de la vellesa doncs, amb les màximes comoditats possibles. Mm. I dintre d'això pues, fan una funció de suport emocional, fan visites a domicili. En aquestes visites a domicili fan des de això, doncs de mirar l'aplicació del banc, per exemple, i ajudar-los a fer un tràmit, no sé, amb l'aigua, per exemple, a trucar a la companyia de l'aigua, o a mirar això, a baixar-se una aplicació, o X, el que puguin, aquelles barreres que puguin tenir a nivell tecnològic, també a nivell emocional, doncs fan aquestes visites individuals i de vegades pues, xerren del que li amoïna a l'àvia o a l'avi i d'aquesta manera. I després també hi han els grups dels dilluns per la tarda, que són grups també portats amb dues psicòlogues, que també el que fan és aquesta ajuda mútua, escolten persones que estan en la mateixa seva situació i llavors creen aquesta empatia i creen aquesta identificació de, ostres, doncs mira, aquesta senyora i aquest senyor passen el mateix que jo i ja no em sento tan sola i tan sol. I tot això fa que quan un sent que al costat té alguna persona i que pot caure i a sota hi ha persones que estan allà, doncs ja no té tanta por en caure, ja sigui des de fer un tràmit, que ja no té aquesta angoixa de no sé com en sortir-me, de que la factura de l'aigua em sigui més barata, per exemple, o això, o d'explicar una cosa que l'amoïni. Ja un pot caure amb aquesta tranquil·litat que algú li agafarà. I d'això tracta, no?, el programa. Mm-hmm.
1: També recentment des del Consell Comarcal s'ha aconseguit rebaixar la llista d'espera de dependència, no? Uh-huh. I també s'ha incrementat el servei d'atenció domiciliària, no? Amb 10 cotxes nous, uh-huh, per Cubelles, Canyelles i Olivella, no? Però bé, el gruix d'usuaris dels tres municipis el tenim aquí, no? Perquè uh-huh, com a municipi gros dels petits, uh-huh, no? De la comarca, el gran som nosaltres, Cubelles. També com rebeu aquesta novetat, aquest nou contracte i també doncs com se'n poden beneficiar, doncs això, molts dels usuaris de servei d'atenció domiciliària són gent gran, no, ja? Uh-huh, i en uh-huh, alguns casos això, sense un suport uh-huh, i també de la llei de dependència també, no, excepte doncs casos que siguin per malaltia, això uh-huh, en molts casos són de gent gran, oi? Bé, com veieu que s'aconsegueixi reduir aquestes llistes d'espera i també que hi hagi aquest servei d'atenció domiciliària?
0: Bueno, pues la veritat que el tema de la dependència ha estat com un... De fet, jo recordo entrevistes aquí a la ràdio des de la legislatura passada, des de l'amoïnament de... Hi ha un bloqueig amb el tema de la dependència que ens afecta i nosaltres que estem al peu del canó ho veiem. Clar, nosaltres veiem els casos particulars des de la Generalitat, pues, veuen com el gruix, no, des d'una altra perspectiva, però nosaltres veiem a la persona, individualment, aquella persona que està en llista d'espera des de fa un any. I coneixem les històries de vida, i coneixem les històries de la família, l'amoïnament que senten, la desesperació. I la veritat que bueno, posar fil a l'agulla a aquesta llei de la dependència, agilitzar-la des de la Generalitat, pues era un tema que angoixava tots els municipis i que per fi s'ha posat fil a l'agulla en això i ho vam rebre com un milagro, no? Per dir-lo en plan, ostres, quina felicitat que ja sigui això, que ja s'estigui tramitant. I clar, aquesta baixada de llista d'espera, pues,

0: hauria, era com, ho acollim com molta, amb molta alegria, però és que hauria d'haver estat així sempre, perquè són situacions molt límits. I bueno, pues és un respir a la persona, és un respir a la, a la, a la família, i aquest sentiment de, vale, no estic desemparat, no estic sol en aquesta situació, no està sola la meva família en aquesta situació, i hi ha una solució a curt mig termini, hi ha una solució, no a llarg termini i no sé quan vindrà. I llavors, bueno, pues clar, ho rebem com a municipi, que estem al peu del canó i que vivim aquestes, la situació de Manolita, de José Antonio, ho vivim de prop, pues una alegria per nosaltres. Mm. I llavors que s'amplin, que es dotin de més recursos a tot el que mou la gent de la dependència en aquesta assistència domiciliària, doncs és tot un... És tota una alegria, la veritat, per celebrar. Mm.
1: També, si parlem de, doncs, de la regidoria de gent gran, sí que hi ha un projecte encallat des de fa anys, no? Fa aproximadament 4 anys, doncs, es presentava aquest projecte que estava ja acordat amb la Generalitat, de SEIAR, una mena de centre de dia, que s'havia de fer aprofitant una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera. De fet, les obres van arribar a començar, es van aturar i portem així també, en aquest cas, bloquejats, no?, uns quants anys. Aleshores, n'hem parlat més d'una vegada, ja li hem preguntat, doncs, més d'una vegada. Sembla ser, doncs, que faltaria una nova licitació per desbloquejar, però no surt, no?, aquesta nova licitació. A què es deu que passin tants mesos i no surti aquesta licitació i reprenguin les obres?
0: Bueno, amb aquest projecte vam tenir aquesta mala sort de que hi ha coses que no pots controlar. No pots controlar guanyar una empresa una licitació, aquesta empresa es posa a treballar i bueno, i per coses seves privades d'empresa, pues no pot continuar avançant en aquest, no pot finalitzar les obres. Llavors, bueno, ens vam trobar amb aquesta situació inesperada total, perquè tu llences una licitació amb la confiança depositada amb la persona, amb l'empresa que guanya la licitació, de que aquesta empresa podrà terminar les obres en el temps acordat. Clar, el que no controles és, doncs, les economies de cada empresa o les casuístiques empresarials de cada empresa. Llavors, bueno, ens vam trobar en aquesta situació, en aquest cas, ens vam trobar en aquesta situació i, bueno, pues l'hem d'assumir i fer els passos que s'han de fer, burocràtics, per fer una altra licitació, que guanyi una altra empresa i reprendre les obres. Tot això té un timing. En l'empresa pública, clar, de vegades, no, em diuen pel carrer, bueno, però és que això, pues coges otra paleta, no? Coges otra paleta i ja està. I sí, és veritat que a casa teva, pues agafes una altra paleta i ja està, i el bany l'acabes, no? Però a l'administració, tot i així, són mal de caps. Tot i així són mal de caps, no? Algú que hagi fet alguna reforma o que s'hagi construït una casa té molts mals de caps, no?, de les obres. Doncs pues clar, en una administració pública que entra la llei d'administració, de contractes, etc., tota la burocràcia, que ja està perquè tot funcioni bé, pues bueno, pues han de passar tots aquests tràmits. I aquests tràmits passen per fer de nou un projecte, des del punt on està, perquè no és el mateix, es fa un projecte per quan estava el local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte, pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
1: Bé, anys ja, ara.
0: Anys, sí, jo comparteixo...
1: Si sumem els mesos, són anys, aleshores la pregunta és com poden passar anys per fer això.
0: Comparteixo aquesta sensació també, perquè, clar, quan tu fas la teva feina a nivell polític, no? que fas la teva feina a nivell polític, que s'aconsegueix aquest projecte, que ve el conseller, clar, per mi va ser una emoció. Aquell dia vaig plorar, recordo perfectament, que vaig fer una foto fins i tot de l'alegria, perquè anava també molt paral·lel al projecte de l'habitatge social, i jo estava, Pau, que no me salia de mi, en plan, bueno... aquests projectes sembla que tinguin com un, com, com un àngel, no?, darrere, que tot està sortint bé, però mira, no, aquest es, va passar això. I bueno, i hem de fer totes aquestes fases, però bueno, s'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de, que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern de, amb molta... Bueno, espero que sí.
1: Bé, estarem atents i sens dubte ho explicarem també. I per tancar aquesta entrevista relacionada doncs, això amb gent gran, també li volíem preguntar que ara fa uns dies, malgrat que no hi ha una relació directa amb l'Ajuntament, hi va haver un grup de treballadors i familiars de la residència Edelweiss situada a tocar de Cunit, allà al Parc de Cubelles, a l'Avinguda Europa, que van protestar per les condicions laborals i van reclamar més personal i recursos. Sí que doncs, es tracta, en aquest cas, d'un equipament privat, una residència privada, no hi ha mans directes de l'Ajuntament, però bé, com a, li volíem preguntar què li sembla, no?, que bé, es reclamin millores en un centre situat a Cubelles. La versió de l'empresa l'hem intentat aconseguir, no ens han respost, també hem de dir que només tenim la versió de treballadors i familiars, però vaja, que si vol dir alguna cosa sobre aquesta situació.
0: Bueno, com tu ben has dit, és una situació que se'ns escapa de les mans, és una empresa privada que dona un servei aquí a Cubelles. Bueno, el que podem dir és que estem sempre pues, al suport de totes, bueno, d'aquests col·lectius, d'aquests treballadors pues, que reivindiquin doncs, millores de condicions. És una feina molt dura i molt necessària per la gent gran i bé, doncs desitgem que hagin arribat a un acord amb la part de l'empresa i segur, perquè bueno, Edelweiss sempre hem tingut com relació amb ells, que tot funciona, les famílies estaven contentes, la gent gran està contenta, la gerent pues, ho porta molta passió, tenen un com molt d'històric dintre d'aquest sector de professionalitat, per tant no dubtem que segur que si no han arribat ja, pues arribaran a un acord i bueno, visibilitzar que és una feina molt dura i bueno, que sí que s'ha de poder doncs, posar en valor, que no dubto que s'hagi posat en valor, però bueno, és lícit també que els demanin pues, més bones condicions o el que ells i elles pues, considerin que necessiten.
1: Bé, no ho heu fet, però un paper de mediació o així, no? L'Ajuntament no hi ha intervingut, eh?
0: Sí, és totalment una empresa privada i nosaltres sabem que, bueno, pues això, que ja... No, és un tema totalment privat, sí.
1: D'acord. Doncs, Alexandra Corbillo, abans de tancar, no sé si doncs, té cap missatge més que no li hagi preguntat sobre aquest octubre més 65, en què hem aprofitat doncs, de parlar sobre aquestes qüestions, no?, que afecten més a la seva regidoria.
0: Bueno, pues, animar a tothom pues, a qui vingui, sobretot aquí al Bingo Musical, que és obert a tothom, a totes les famílies, que farà patxoca, no?, veure totes les edats, no només centrades en la gent gran, i això, que les persones majors de 65, que de vegades, bueno, aquesta setmana històricament ha tingut com el Sant Benito aquest de no, és que és per a gent molt gran, no?, persones de 65, 70, 75, que se senten que tenen 40, pues sembla, no, si esto para mí no es. No, pues home, pues que sí que és, sí que és. I una miqueta, pues que s'animin a compartir amb nosaltres, a visualitzar també la feina que es fa des d'aquesta regidoria que volem aglutinar a totes les franges d'edat, des dels que escoltaven doncs, els Rolling Stones fins als més grans i que volem que participin. I aquesta excursió cultural, que també l'hem tornat a fer perquè l'any passat va tenir molt d'èxit, hi ha una inquietud per les temàtiques culturals i hem volgut pues, que aquesta vegada sigui de l'època romana, així que també, que segur que serà un dia super profitós i molt guai, així que vinguin.
1: Doncs Alexandra Corbillo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, moltes gràcies.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
4: El temps.
5: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després un cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de gregar la xaloc, girant a Garbí al vespre i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà continuarem amb un temps insegur, sense acabar de fer net, amb núvols i clarianes a primera hora, nuvolada i cel més tapat al centre del dia, quan pot caure alguna pluja o algun ruixat irregular, aclarint-se a mitja tarda, i amb una temperatura que no variarà gaire, i estarà entre els 19 i 20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de mestral amb Garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tot el dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns que han provocat la inundació de carrers i dels passos soterrats. Les pluges dels últims dies, juntament amb la d'aquest dilluns, també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, al costat de la biblioteca, que està senyalitzat actualment amb tanques perquè no hi passin els cotxes. Hi hauria hagut, en aquest cas, desperfectes superficials, tot i que principalment a causa del que hauria passat amb la infraestructura hídrica que hi ha en el subsol. En relació amb Protecció Civil, aquest dilluns cap a 2:15 del matí s'ha enviat un S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. S'ha enviat aquest alerta per avisar de pluges torrencials fins a les 2 del migdia i s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi a soterranis o garatges. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns al migdia que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquesta mena de línies de tempesta que estan afectant la costa catalana aquests dies.
6: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
1: En el cas de Cubelles, la policia local ha mantingut tancats els ponts sota la via del ferrocarril habituals, l'avinguda de la Riera i el carrer d'Arles de Tec, així com els accessos a la llera del riu Foix. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà, que aquest dilluns ha arribat als 2.400 litres per segon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
7: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, a 17:45 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu les sigles LGTBI+, una xerrada que anirà a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de Mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
8: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat a fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer massa coses més.
1: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
8: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unificar tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
1: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mestreder, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
8: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
1: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, doncs paral·lelament a tot això, l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i, de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana, que es continuarà mantenint.
8: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura que ve, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per encabir els caps de setmana.
1: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planas sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost, en comparació amb el setembre del 2025, però el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
9: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades. Confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continueixi i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
1: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer Garcia, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps.
10: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar a aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després un cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 de màxima, amb una humitat alta, ben feble, de gregal a la xaloc, girant a garbí al vespre i fent que la mar hi domini el marejol.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al dia 27, a Cubelles es faran diverses activitats agrupades en el que s'ha anomenat l'octubre més 65, que refereix doncs, a l'edat i que va dirigit sobretot doncs, a la població de més edat de Cubelles, els majors de 65 anys. Hi haurà des de xerrades informatives fins a activitats més lúdiques, sortides, excursions, bé, una mica de tot en un programa doncs, que ja està publicat des de fa uns dies al web de l'Ajuntament de Cubelles. Per saber-ne més detalls i també conèixer quin és el dia a dia de la regidoria de gent gran, tenim doncs, a la seva responsable política, Alexandra Corbí. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia a tothom, gràcies.
1: I bé, no és la primera vegada, no?, que s'agrupa aquesta programació amb l'octubre més 65, no?, que aquests últims anys ja s'ha volgut anomenar així el que en altres èpoques s'havia dit la Setmana de la Gent Gran, no?, uh-huh. O havia tingut altres noms, que sí que manté doncs, un acte habitual, que seria l'acte central, que serà el dinar, no?, de gala, uh-huh. Que es farà allà al poliesportiu, però que cada vegada ha anat incloent, no?, més activitats i s'ha anat allargant en el temps. Uh-huh. Bé, explica'ns una mica quina és la intenció d'aquest octubre més 65 que teniu actualment.
4: Bueno, pues la intenció és, per una banda, ser visible a la temàtica del dol. És un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por, escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran, és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar, parlar dels temes que ens angoixen ja dona de per si tranquil·litat, poder anomenar-los, poder dir tinc por o tinc curiositat o que les preguntes que un tingui, pues, per això hem volgut abordar en aquesta setmana, en aquest any, doncs aquest tema tan transcendental per totes les edats realment. Però bueno, des de la regidoria de la gent gran pues, hem volgut això, pues, visibilitzar-lo. Llavors tenim unes xerrades centrades en aquest tema. També tenim una xerrada per al col·lectiu de LGTBI, que també s'ha de visualitzar aquest col·lectiu que, bueno, que ara amb la pel·lícula aquesta del Bola Negra, no?, es visibilitza doncs, tot el col·lectiu LGTBI també a la Guerra Civil i bueno, pues, també el volem visibilitzar, normalitzar i que es pugui parlar, que es pugui expressar el que cadascú pues, sent i té curiositat. Tenim també els sorts, per donar-los a conèixer.
1: Els horts de Can Traver.
4: Els horts de Can Traver. Uh-huh. Aquesta activitat també ja està implicada moltes persones majors de 65 anys en aquest projecte, tot i que hi ha una diversitat d'edats, però bueno, sempre va bé fer unes portes obertes perquè és una activitat per majors de 65 supersaludable, perquè fan teixit social, fan esport, a nivell cognitiu també aprenen doncs, les diferents plantes, com funcionen, i després fan la collita, que és com, com que un ha fet aquesta llavor i es converteix en un producte per menjar. I això doncs, és aquesta recompensa que també és molt satisfactòria. I bueno, per una altra banda, també tenim el dia del diumenge 18, és com tu dius, com a l'emblema ja és com una institució, aquest dinar és com una institució ja de per si sola, que és el dinar de la gent gran. I és veritat que el del mes 65 és perquè que és gent gran, perquè clar, el meu pare té 70 i no se sent gent gran per res. Se sent que té 30, saps? I és com, bueno, és que és veritat, ara tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre, just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom, i això, el que deia, que m'he anat del tema, el tema del dinar de la gent gran, doncs, bueno, aquest any hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis, aquests avis de la ballaruca dels dissabtes, pues han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt bé.
4: Sí, i això, i unes sorpreses arrelades al tema de l'humor. I després també volíem fer, doncs, l'any passat vam fer una activitat que era el tardeo de la música 80, 70, 80, 90, més per la franja més jove, i aquest any farem un bingo musical, que vindrà també amb un espectacle de drag queens, animadores, i bueno, que va ser... La veritat que ens hem inspirat a Vilanova i la Geltrú, que va fer la Festa Major va fer un espectacle molt similar i va tenir un èxit bestial en totes les edats, i vam dir, ostres, això ho volem portar aquí a Cubelles. I bueno, perquè es barregin també totes les edats, que no sigui només centrat en persones de més 65, sinó que tingui aquesta modernitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: És a dir, que aquest acte està dins d'aquesta programació, però és obert, diguéssim, a tota la població.
4: És obert, sí, perquè ens agrada també com que, bueno, visibilitzar que commemorem aquesta franja d'edat, però que participin la resta de població i facin pinya, i puguin venir doncs, famílies, nets amb nets, fills i filles, i, bueno, i juntar-se allà i passar una bona tarda en el bingo musical.
1: Molt bé, doncs tota una programació, en alguns casos perquè també hi ha excursions, no?
4: Sí,
1: i sortides, també fa falta inscripció prèvia, no? M'imagino que pel dinar també, no?
4: Sí.
1: Cal fer alguna mena de tràmit, no? Per poder participar d'alguns dels actes, oi?
4: Sí, que ja l'han fet, les inscripcions ja l'han fet, i l'excursió... Aquest any anirem a les restes romanes de Tarragona. L'any passat vam anar al jaciment d'Avinyó.
1: Sí, d'Avinyonet del Penedès.
4: D'Avinyonet del Penedès, exacte. Sí. I aquest any doncs, hem pensat, vinga, doncs ara fem l'època romana allà a Tarragona, i bueno, l'Ajuntament subvenciona l'autobús, i llavors cada persona doncs, pagarà l'entrada que a l'Ajuntament d'allà de Tarragona, que són 7,5 €.
1: Molt bé. Bé, tota aquesta programació, repetim, doncs, està publicada a l'Ajuntament. Qui vulgui anar fent seguiment arrenca ara, no? Aquest 5 d'octubre, i s'allargarà fins al 27, i hi haurà totes aquestes activitats. Tanmateix, doncs, l'activitat, per exemple, el casal, no? És durant tot l'any, pràcticament.
4: Sí.
1: Aquest curs com ha arrencat? També quina primera valoració feu de com ha arrencat aquest curs al casal?
4: Bueno, la veritat que al casal sempre hi ha moviment, tenen molt d'èxit aquestes activitats, estan molt contents i contentes, llista d'espera que sempre intentem resoldre-les, des de... des d'obrir algun grupet més o redistribuir les persones o a veure quines són les que sí que estan tenen una presència o no, això es comptabilitza també perquè no hi hagi aquestes llistes d'espera que es fan a l'inici. I bé, pues, això és molt actiu el casal, llavors és algo que funciona, que a més l'empresa que va guanyar la licitació, que la Eva Films, pues, ho fa superbé i bé, pues, en aquesta línia igual.
1: Mm. Li volia preguntar també per l'edifici del casal, no? Això ve de l'antiga Caixa Penedès. Es va en el moment que desapareix Caixa Penedès i tot això es transforma i bé, es creen unes fundacions, no?, que agafen, no?, aquest patrimoni i els ajuntaments, molts que tenien, no?, aquests espais que comptaven amb ells, doncs s'assignen uns acords i en aquest cas doncs podia fer servir, no?, l'Ajuntament. Ara mateix quina és aquesta situació? S'ha de pagar algun lloguer per aquest edifici? Clar, sí. La titularitat no és de l'Ajuntament, oi?
4: Clar, aquest edifici, la titularitat, com tu dius, era de Caixa Penedès en el seu moment fa molts anys, però quan va desaparèixer Caixa Penedès van haver dos tipus d'actius, els financers, que ho va absorbir X, no? I després
1: Banc Sabadell,
4: sí. I després els actius patrimonials que els van absorbir aquesta Fundació PINAE, que es diu. Llavors, aquest patrimoni que tenia Caixa Penedès d'edificis que els cedien als ajuntaments eren pràcticament tots els casals de la gent gran del Baix Llobregat, Penedès, Garraf. Els municipis de tota aquesta zona, no sé si tindria algun més, però sobretot es concentren tots els casals d'aquests municipis, doncs era patrimoni de Caixa Penedès i ho cedien. A l'absorbir-lo PINAE ha fet un dels altres acords amb els municipis i, bueno, i aquí és quan ells, pues, com és patrimoni seu, i bueno, el que ho posen a preu a un lloguer, fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que, bueno, aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però, bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer. Llavors, bueno, nosaltres hem estat estirant el màxim possible. Per exemple, a Vilanova i la Geltrú ja fa molts anys que ja tenia aquest contracte de lloguer, per exemple, que és també un edifici d'ells, i nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i bueno, i farem aquest contracte.
1: Clar, caldrà pactar una quantitat, no? Fins ara no havia de, entenem que no havia de pagar res, no, l'Ajuntament, per fer servir aquest edifici, ara caldrà fixar una quantitat.
4: Clar. Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que PINAE ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure, bueno, una taxació. Han fet una taxació i amb això, pues, ha arribat a un acord.
1: Bé, quan s'acabi de formalitzar no es donaran més detalls, però vaja, perquè la gent entengui també que és un espai d'ús municipal, però la propietat no és de l'Ajuntament, en
4: no
1: aquest
4: és
1: cas aquest edifici, a diferència d'altres edificis, no, que sí que són 100% municipals. D'acord, pel que fa també doncs, a projectes que teniu en marxa des de la regidoria Gent Gran, ara fa poques setmanes parlàvem d'aquest programa de Viles Cuidadores, que hi ha més o menys uns 26 usuaris, no?, que són gent d'edat avançada, no?, que podrien dir que estan en situació de soledat no volguda. Oi? Explica'ns una mica en què consisteix aquest programa Viles Cuidadores i la situació d'ara mateix.
4: Sí, pues, el projecte de Viles Cuidadores és precisament que l'administració estigui al costat d'aquestes persones, que, com he dit al principi, quan un ja té una certa edat, doncs comença a sentir aquestes

0: que tu vas envellint i cada cop hi ha com més barreres, tant socials com, com en aquest cas tecnològiques, i bé, doncs l'administració és això, no? L'administració fa de vila cuidadora, que, bueno, que des d'aquí pues, reivindicar aquest paper que té l'administració, que és una de les seves responsabilitats, fer costat a les persones grans perquè visquin l'etapa de la vellesa doncs, amb les màximes comoditats possibles. Mm. I dintre d'això pues, fan una funció de suport emocional, fan visites a domicili. En aquestes visites a domicili fan des de això, doncs de mirar l'aplicació del banc, per exemple, i fer ajudar-los a fer un tràmit, no sé, amb l'aigua, per exemple, a trucar a la companyia de l'aigua o a mirar això, a baixar-se una aplicació o X, el que puguin, aquelles barreres que puguin tenir a nivell tecnològic, també a nivell emocional. Doncs fan aquestes visites individuals i de vegades pues, xerren del que li amoïna a l'àvia o a l'avi i d'aquesta manera, i després també hi han els grups dels dilluns per la tarda, que són grups de, també portats amb dues psicòlogues, que també el que fan és aquesta ajuda mútua, escolten persones que estan en la mateixa seva situació i llavors creen aquesta empatia i creen aquesta identificació de, ostres, doncs mira, aquesta senyora i aquest senyor els passen el mateix que jo i ja no em sento tan sola i tan sol. I tot això fa que un a nivell, quan un sent que al costat té alguna persona i que pot caure i a sota hi ha persones que estan allà, doncs ja no té tanta por en caure, ja sigui des de fer un tràmit, que ja no té aquesta angoixa de no sé com en sortir-me, de que la factura de l'aigua em sigui més barata, per exemple, o això, o d'explicar una cosa que l'amoïni. Ja un pot caure amb aquesta tranquil·litat que algú li agafarà. I d'això tracta, no?, el programa. Mm-hmm.
1: També, recentment, des del Consell Comarcal s'ha aconseguit rebaixar la llista d'espera de dependència, no? Uh-huh. I també s'ha incrementat el servei d'atenció domiciliària, no?, amb 10 cotxes nous, uh-huh, per Cubelles, Canyelles i Olivella, no? Però bé, el gruix d'usuaris dels tres municipis el tenim aquí, no?, perquè uh-huh, com a municipi gros dels petits, uh-huh, no?, de la comarca, el gran som nosaltres, Cubelles. També, com rebeu aquesta novetat, aquest nou contracte, i també doncs com se'n poden beneficiar, doncs això, molts dels usuaris de servei d'atenció domiciliària són gent gran, no, ja? Uh-huh, i en uh-huh, alguns casos això, sense un suport uh-huh, i també de la llei de dependència també, no? Excepte doncs, casos que siguin per malaltia, això uh-huh, en molts casos són de gent gran, oi? Bé, com veieu que s'aconsegueixi reduir aquestes llistes d'espera i també que hi hagi aquest servei d'atenció domiciliària?
0: Bueno, pues la veritat que el tema de la dependència ha estat com un... De fet, jo recordo entrevistes aquí a la ràdio des de la legislatura passada, des de l'amoïnament de... Hi ha un bloqueig amb el tema de la dependència que ens afecta i nosaltres que estem al peu del canó ho veiem. Clar, nosaltres veiem els casos particulars des de la Generalitat, pues, veuen com el gruix, no, des d'una altra perspectiva, però nosaltres veiem a la persona, individualment aquella persona que està en llista d'espera des de fa un any. I coneixem les històries de vida, i coneixem les històries de la família, l'amoïnament que senten, la desesperació. I la veritat que bueno, posar fil a l'agulla a aquesta llei de la dependència, agilitzar-la des de la Generalitat, pues era un tema que angoixava tots els municipis i que per fi s'ha posat fil a l'agulla en això i ho vam rebre com un milagro, no? Per dir-lo en plan, ostres, quina felicitat que ja sigui això, que ja s'estigui tramitant. I clar, aquesta baixada de llista d'espera, pues, era com ho acollint com molta, amb molta alegria, però és que hauria d'haver estat així sempre, perquè són situacions molt límits. I bueno, pues és un respir a la persona, és un respir a la família i aquest sentiment de, vale, no estic desemparat, no estic sol en aquesta situació, no està sola la meva família en aquesta situació i hi ha una solució a curt mig termini, hi ha una solució, no a llarg termini i no sé quan vindrà. I llavors, bueno, pues clar, ho rebem com a municipi que estem al peu del canó i que vivim aquestes la situació de Manolita, de José Antonio, ho vivim

0: prop, pues una alegria per nosaltres. Mm. I llavors que s'amplin, que es dotin de més recursos a tot el que mou la gent de la dependència en aquesta assistència domiciliària, doncs és tot un... És tota una alegria, la veritat, per celebrar.
1: Mm. També, si parlem de, doncs, de la regidoria de gent gran, sí que hi ha un projecte encallat des de fa anys, no? Fa aproximadament 4 anys, doncs, es presentava aquest projecte que estava ja acordat amb la Generalitat de Saiar, una mena de centre de dia, que s'havia de fer aprofitant una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera. De fet, les obres van arribar a començar, es van aturar i portem així també, en aquest cas, bloquejats, no?, uns quants anys. Aleshores, n'hem parlat més d'una vegada, ja li hem preguntat, doncs, més d'una vegada. Sembla ser, doncs, que faltaria una nova licitació per desbloquejar, però no surt, no?, aquesta nova licitació. A què es deu? Que passin tants mesos i no surti aquesta licitació i reprenguin les obres.
0: Bueno, amb aquest projecte vam tenir aquesta mala sort de que hi ha coses que no pots controlar. No pots controlar guanyar una empresa una licitació, aquesta empresa es posa a treballar i per coses seves privades d'empresa, pues no pot continuar avançant no pot finalitzar les obres. Llavors, bueno, ens vam trobar amb aquesta situació inesperada total, perquè tu llences una licitació amb la confiança depositada amb la persona, amb l'empresa que guanya la licitació, de que aquesta empresa podrà terminar les obres en el temps acordat. Clar, el que no controles és, doncs, les economies de cada empresa o les casuístiques empresarials de cada empresa. Llavors, bueno, ens vam trobar en aquesta situació, en aquest cas, ens vam trobar en aquesta situació i l'hem d'assumir i fer els passos que s'han de fer, burocràtics, per fer una altra licitació, que guanyi una altra empresa i reprendre les obres. Tot això té un timing. En l'empresa pública, clar, de vegades, no, em diuen pel carrer, bueno, però és que això, pues coges otra paleta, no? Coges otra paleta i ja està. I sí, és veritat que a casa teva pues agafes una altra paleta i ja està, i al bany l'acabes, no? Però a l'administració, tot i així, són maldecaps. Tot i així són maldecaps, no? Algú que hagi fet alguna reforma o que s'hagi construït una casa té molts maldecaps, no?, de les obres. Pues clar, en una administració pública que entra la llei d'administració, de contractes, etc., tota la burocràcia, que ja està perquè tot funcioni bé, han de passar tots aquests tràmits. I aquests tràmits passen per fer de nou un projecte, des del punt on està, perquè no és el mateix, es fa un projecte per quan estava el local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
1: Bé, anys ja, ara.
0: Anys, sí, jo comparteixo...
1: Si sumem els mesos són anys, aleshores la pregunta és com poden passar anys per fer això.
0: Comparteixo aquesta sensació també, perquè, clar, quan tu fas la teva feina a nivell polític, no? que fas la teva feina a nivell polític, que s'aconsegueix aquest projecte, que ve el conseller, clar, per mi va ser una emoció. Aquell dia vaig plorar, recordo perfectament que vaig fer una foto fins i tot de l'alegria, perquè anava també molt paral·lel al projecte de l'habitatge social, i jo estava, Pau, que no me salia de mi, en plan, aquests projectes sembla que tinguin com un àngel, no, darrere, que tot està sortint bé, però mira, no, aquest es va passar això i hem de fer totes aquestes fases, però bueno, s'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara estan redactant els plecs perquè pugui sortir, i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
1: Bé, estarem atents i sens dubte ho explicarem també. I per tancar aquesta entrevista relacionada doncs, això amb gent gran, també li volíem preguntar que ara fa uns dies, malgrat que no hi ha una relació directa amb l'Ajuntament, hi va haver un grup de treballadors i familiars de la residència Edelweiss situada a tocar de Cunit, allà al Parc de Cubelles, a l'Avinguda Europa, que van protestar per les condicions laborals i van reclamar més personal i recursos. Sí que doncs, es tracta, en aquest cas, d'un equipament privat, una residència privada, no hi ha mans directes de l'Ajuntament, però bé, com a... li volíem preguntar què li sembla, no?, que bé, es reclamin millores en un centre situat a Cubelles. La versió de l'empresa l'hem intentat aconseguir, no ens han respost, també hem de dir que només tenim la versió de treballadors i familiars, però vaja, que, si vol dir alguna cosa sobre aquesta situació.
0: Bueno, com tu ben has dit, és una situació que se'ns escapa de les mans, és una empresa privada que dona un servei aquí a Cubelles. Bueno, el que podem dir és que estem sempre pues, al suport de totes, bueno, d'aquests col·lectius, d'aquests treballadors pues, que reivindiquin doncs, millores de condicions. És una feina molt dura i molt necessària per la gent gran i bé, doncs desitgem que hagin arribat a un acord amb la part de l'empresa i segur perquè, bueno, Edelweiss sempre hem tingut com relació amb ells que tot funciona, les famílies estaven contentes, la gent gran està contenta, la gerent pues, ho porta molta passió, tenen un com molt d'històric dintre d'aquest sector de professionalitat, per tant, no dubtem que segur que si no han arribat ja, pues arribaran a un acord i bueno, visibilitzar que és una feina molt dura i bueno, que sí que s'ha de poder doncs, posar en valor, que no dubto que s'hagi posat en valor, però bueno, és lícit també que ells demanin pues, més bones condicions o el que ells i elles pues, considerin que necessiten.
1: Bé, no ho he fet, però un paper de mediació o així, no? L'Ajuntament no hi ha intervingut, eh?
0: Sí, és totalment una empresa privada i nosaltres sabem que, bueno, pues això, que ja... No, és un tema totalment privat, sí.
1: D'acord. Doncs, Alexandra Corbillo, abans de tancar, no sé si doncs, té cap missatge més que no li hagi preguntat sobre aquest octubre més 65, en què hem aprofitat doncs, de parlar sobre aquestes qüestions, no?, que afecten més a la seva regidoria.
0: Bueno, pues, animar a tothom pues, a qui vingui, sobretot aquí al Bingo Musical, que és obert a tothom, a totes les famílies, que farà patxoca, no?, veure totes les edats, no només centrades en la gent gran, i això, que les persones majors de 65, que de vegades, bueno, aquesta setmana històricament ha tingut com el Sant Benito aquest de no, és que és per a gent molt gran, no?, persones de 65, 70, 75, que se senten que tenen 40, doncs pues sembla, no, si esto para mí no es. No, pues home, pues que sí que és. I una miqueta, pues que s'animin a compartir amb nosaltres, a visualitzar també la feina que es fa des d'aquesta regidoria que volem aglutinar a totes les franges d'edat, des dels que escoltaven doncs, els Rolling Stones fins als més grans i això, i que volem que participin. I aquesta excursió cultural, que també l'hem tornat a fer perquè l'any passat va tenir molt d'èxit, hi ha una inquietud per les temàtiques culturals i hem volgut pues, que aquesta vegada sigui de l'època romana, així que també, que segur que serà un dia super profitós i molt guai, així que vinguin.
1: Doncs Alexandra Corbillo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, moltes gràcies.
2: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900 926 900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.
1: El 18 de setembre passat es va reunir l'Assemblea de Militants del PSC i es va confirmar que optaven per un canvi al capdavant de la candidatura en les eleccions del 2027. Qui havia encapçalat el projecte en les dues legislatures anteriors, Renata Bedós, doncs, cedia el seu lloc a Arturo Carrillo com a nou cap de llista dels socialistes a Cubelles. Per conèixer també el punt de vista d'aquestes decisions i d'aquest canvi, avui rebem a Renata Bedós, qui doncs, va ser cap de llista del PSC en les últimes eleccions municipals. Gràcies per atendre'ns, benvinguda.
4: Gràcies, bon dia.
1: I bé, això, el 18 de setembre es va confirmar aquesta decisió. No sé si els motius que hi ha darrere d'aquesta decisió formen part també d'una decisió teva personal, o va ser una decisió col·lectiva? Vaja, què ens pots dir des del teu punt de vista d'aquest canvi de cap de llista?
4: Com moltes altres decisions que es prenen a la vida, no només hi ha un motiu que ho hagi provocat. Jo, és veritat que aquesta legislatura no ha estat fàcil per diferents motius i jo volia fer aquest pas al costat, i el que em va fer decidir, parlant-ho amb l'executiva, és que hi havia qui volia continuar tirant endavant, no? I sabent que hi havia qui volia portar aquesta i tornar a ser, o sigui, ser candidat i volia tirar endavant el projecte, i per tant doncs, jo podia apartar-me sense que no hi hagués ningú, diguéssim, doncs al final vam decidir, és a dir, va ser una decisió personal, però va ser també acompanyada per l'executiva i pel fet de que en aquest cas l'Arturo Carrillo volgués encapçalar la candidatura del 2027.
1: Que en el teu cas has format part d'aquest projecte durant dues legislatures, sí. Una tota íntegrament a l'oposició i aquesta segona doncs tota íntegrament en el govern municipal, no? També, bé, has viscut les dues cares, no? També de l'Ajuntament o de la política municipal. I bé, clar, dius, aquesta segona també ha sigut complicada, sí. També ho deies fa 4 anys una mica.
4: Sí, a veure, ha estat complicada perquè, evidentment, jo sempre ho dic i ho torno a dir, i que nosaltres ens vam presentar per liderar i per ser alcaldesses, per aquest motiu pel qual jo em vaig presentar. I llavors, sí que estem a govern, i jo, de fet, és veritat que jo deia que l'oposició és molt dura i ho continuo dient, jo prefereixo estar a govern. No hem pogut fer tot allò que voldríem, però sí que hem fet algunes coses, no? Jo, aquests dies que ja és una notícia pública i, per tant, doncs, la gent m'envia missatges i em para pel carrer, doncs he trobat agraïments per part d'algunes entitats, per exemple, d'algunes persones a títol individual. Crec que jo personalment he fet feina en l'àmbit de la cultura i l'ensenyament, que era l'àmbit del patrimoni i la memòria històrica, que són els àmbits en els quals jo he treballat. Que no hem fet tot el que hem pogut i tot allò pel qual ens van presentar les eleccions, és evident. Però jo crec que és molt millor estar, jo sempre defensaré, i a més unes coses que repetidament deia quan estava a l'oposició, que el PSC és un partit de govern i per tant doncs, l'objectiu era l'alcaldia, com continuarà sent el 2027. Nosaltres ens presentem perquè jo continuaré formant part del PSC, no deixo de ser militant, de fet continuo lligada al projecte socialista Cubelles perquè continuo sent la primera secretària. La meva intenció també és continuar com a regidora fins a final de legislatura, perquè així em vaig comprometre amb els ciutadans quan em vaig presentar, i per tant jo continuo parlant com si, dir, perquè sembla que hi havia qui pensava que jo renunciaria a tots els meus càrrecs orgànics, i no és així. Simplement el que he fet és donar pas en la candidatura. Pel que fa a la resta del meu compromís amb el projecte socialista Cubelles, continua intacte, i evidentment donant suport al nou candidat, i el nou candidat es presenta amb el suport de tots nosaltres, amb l'objectiu posat en que aconseguim l'alcaldia.
1: I bé, això, doncs, en aquesta trajectòria de dues legislatures, i bé, alguns mesos més, no?
4: Perquè sí, bueno, entrar abans, sí, uns pocs mesos. Em sembla que vaig entrar, si no recordo malament, el 30 d'abril.
1: Bé, també aquesta trajectòria, també com la valora en conjunt, no? Això, haver tingut l'oportunitat d'estar dins com a fora i...
4: Jo estic contenta d'haver pogut exercir, ser regidora en el meu poble, no? A més, doncs, poder fer la meva... la meva trajectòria política al meu poble, que és en el que sempre he viscut, en el que he crescut, en el que estan crescut els meus fills, i jo ho valoro molt positivament. En aquest cas, com bé deies, doncs, he passat per una mica totes les fases, no?, diferents de la política. Em vaig presentar una primera vegada com a independent, en el que per molts pocs vots no vaig aconseguir ser regidora, però vaig continuar vinculada al projecte. La següent legislatura vaig ser encapçalar i vaig ser regidora els 4 anys a l'oposició, com bé deies, i aquests 4 anys he estat governant. Que m'hagués agradat continuar i aconseguir l'alcaldia, sí, però la veritat és que, bueno, no sempre acabem tal com amb l'objectiu que vam començar, i la veritat és que, bueno, crec que era millor fer el pas i donar pas a algú que tingués més ganes i més ganes de tirar endavant el projecte, sincerament.
1: Sí, que en la primera legislatura en què, doncs, van capçalar el projecte van aconseguir dos regidors, vostè i Núria Planes.
4: Tres, perdó,
1: sí. I el tercer va ser Pau Rodríguez, va ser, també? O qui?
4: Sí, o sigui, el que vam... Jo estic... Una de les coses que estic més satisfeta, a part de a nivell personal, doncs, haver pogut exercir com a regidora al meu poble i, a més, encapçalant el projecte socialista, que és una cosa que jo, bueno, pertanyo a un partit d'esquerres del qual em sento molt orgullosa, però sí que és veritat que des de que jo vaig encapçalar el projecte socialista es va engrandir, és a dir, sortíem d'una situació complicada en el qual havíem, en el 2015 van haver dos regidors amb un percentatge de vots més reduït. En el 2019 vam augmentar aquest percentatge de vot i vam aconseguir 3 regidors. Primer va ser regidor el Jaume García.
1: Després
4: va agafar el relleu a l'Alberto Fernández quan va dimitir el Jaume. I en aquesta legislatura, doncs, hem engrandit encara més el projecte socialista, passant a 4 regidors. Passant del 20% de l'escrutini, això vol dir que van ser els millors resultats que ha tret mai el Partit Socialista a Cubelles en unes municipals, perquè la realitat és que les eleccions municipals és un fenomen que és molt curiós, però són les eleccions que menys gent vota. És curiós perquè, en el cas concret, per exemple, el Partit Socialista, no?, ha guanyat tant les eleccions autonòmiques com les estatals, però a nivell municipal, a Cubelles i a tot arreu, costa que la gent s'impliqui i voti, no? I en aquest sentit jo em sento molt orgullosa de la feina feta, de que hem engrandit també l'agrupació. L'agrupació tenim ara més militants de que quan jo vaig començar, que continuo com a primera secretària, i a nivell d'eleccions, doncs, els millors resultats van ser la segona vegada que jo em vaig presentar, passant del 20%, que és els millors resultats de la història del PSC a Cubelles, i aconseguint gairebé 1.331 vots, si no recordo malament, que són 1.300 persones. De fet, la diferència amb Unitat Cubellenca van ser de 300 vots. Mm-hmm. Per tant, doncs, bueno, jo sento orgullosa de la feina feta, però sí que és veritat que, pensant en el futur, vaig creure que era millor, doncs, fer aquest pas al costat i que encapçalés una altra persona.
1: Doncs això ha sigut una tendència a l'alça, no?, del PSC aquestes dues legislatures, i com deia, doncs, venim d'una situació més remoguda, no?, fins i tot, doncs, amb la sortida d'un regidor, partint, diguéssim, el grup municipal, i bé, amb altres situacions que havien tocat el grup municipal. Ara es considera un grup municipal, per tant, estable, no?, diguéssim.
4: Vam passar, doncs, això de 2 regidors, vam tenir unes quantes eleccions a les quals vam anar perdent regidors, i des del 2019, que vam augmentar amb un regidor, i el 2023, que vam augmentar-ne amb 2, per arribar al 20% de l'escrutini, i sí, és un grup estable. La intenció, suposo que també em preguntes per la projecció futura, o no era això?
1: Sí, també, bé, veient aquesta projecció futura, la tendència que preveus que és a l'alça, mantenir-se,
4: baixar una mica... Clar, nosaltres per això ens presentem a les eleccions, no? Ara, si li preguntes a l'Arturo, que no sé si li vas preguntar l'altre dia, però si ell et pregunta, et dirà que ell es veu alcalde, no? Perquè per això ens presentem a les eleccions. Jo també em presentava amb aquesta perspectiva. Clar, la perspectiva és millorar, i la nostra perspectiva és guanyar les eleccions i esperem que sí. Com deia, venim d'una bona tendència, d'un increment de vots i un increment de regidors, i esperem que així passin el 2027, que és el que passarà, això és el que no sabem.
1: També, en paral·lel, diguéssim, que el món socialista, el PSC a Catalunya, el PSOE, el govern espanyol, doncs també han ocupat els respectius governs i bé, en paral·lel també doncs han mantingut aquesta tendència a l'alça. No sé si aquest context general també bé, cap a les municipals pot tenir efectes o no?
4: Sí. No ho sabem. Sí que és veritat que les últimes eleccions generals, doncs, bueno, és veritat que el Partit Socialista no va guanyar, no va ser Pedro Sánchez el guanyador, però està governant. No ho sabem. El que sembla clar és que les properes eleccions municipals, si em centro a Cubelles, segurament serà difícil que hi hagi algú que obtingui una majoria absoluta. Aquesta legislatura ha estat dura. Jo crec que segurament, bueno, és que no ho sabem. No sabem si això passa factura. Per exemple, a nivell de la Generalitat, jo crec que el Salvador Illa estava fent una molt bona feina, però és veritat que s'ha trobat amb molts problemes a nivell de determinats serveis i si avui es fessin les eleccions no sabríem. Jo, per mi, continua sent el millor possible president, però això no ho sabem. La nostra perspectiva, i amb això sortim amb la perspectiva de guanyar les eleccions i que el proper alcalde sigui l'Arturo. El que passarà no ho sabem.
1: Bé, en tot cas, sí que no, també hi ha altres moviments polítics que podrien presentar-se i obtenir representació. Això també pot fer que el repartiment, diguéssim,
4: de cara, si parlem ja de política municipal, sense centrar-nos tant en el PSC, sí. Les properes eleccions poden ser complicades perquè si bé és cert que hi haurà nous partits que no sabem si podran obtenir representació o no, el que està clar és que sembla que hi hagi com un augment dels partits de dreta, tant no cal ni esmentar-los, no? Hi ha diferents partits de dreta que sembla que estiguin augmentant, però també és veritat que a Cubelles es dona un fet que és important, i és que la població ha augmentat. Això vol dir que, depenent de la quantitat de gent que voti, tot i que recordant que les eleccions municipals el percentatge de vot és més reduït, però es pot produir que aquestes noves formacions ja siguin formacions a nivell general i després doncs, hi ha algunes formacions a nivell local que també estan dient que poder es presenten. Per poder obtenir una representació es necessitarà un nombre elevat de vots. I jo sempre ho dic, des de fora sembla molt fàcil, no?, obtenir 300, 400, 500 vots per obtenir un regidor, però no és tan fàcil, no? I quan jo entenc que hi hagi gent que ens critiqui, però no és fàcil presentar-se a unes eleccions i podré treure 1.331 vots, que són els que vam treure nosaltres. No ho sabem. Llavors, si aquests partits que es presenten, ja siguin d'àmbit nacional o d'àmbit català o d'àmbit municipal, no acaben obtenint representació, al final el que això afavoreix és els grans partits. Per tant, pot passar que hi hagi una atomització de partits i que hi hagi molts partits representant-se a Cubelles. A Cubelles ja vam tenir en el seu moment l'honor de ser un dels municipis amb més partits al plenari. Crec recordar que eren 9 partits.
1: Eren 9, sí.
4: Crec que això
1: era... La legislatura 15-19.
4: Eren pràcticament... Hi havia un altre municipi a Catalunya, però hi havia només dos municipis a tot Catalunya que tenien 9 representacions al plenari. Pot passar això? O pot passar que aquests partits no arribin al mínim per tenir la representació i, per tant, ens trobarem amb que hi haurà 3 o 4 partits que tindran més regidors. Això voldrà dir que, per una banda, serà més fàcil formar govern, o sí o no, perquè en el cas del PSC crec que tothom té clar que nosaltres tenim unes línies vermelles que ja les teníem al seu moment i que les tenim pel partit i les tenim sobretot també a nivell personal. Nosaltres no pactarem amb segons qui. I això també pot complicar els vots, els pactes, perquè podríem pactar amb algun partit que sí que estaria disposat a pactar amb aquests partits. Ara estem fent recobracions,
1: sí, estem fent una mica d'especulacions.
4: Però no ho sabem. No sabem si el fet que hi hagi aquesta atomització de partits ens pot beneficiar en aquest sentit, en el sentit de que es pugui presentar alguna alternativa que no acabi aconseguint un regidor, però que sí que tregui vots a altres partits, però que també faci que la concentració de, per la llei d'Hondt, perquè no sé si tothom sap com funciona la llei d'Hondt, però la llei d'Hondt, el primer regidor costa molt de treure, però el segon ja no, el tercer no tant, i al final aquest sistema està muntat perquè afavorir els partits que treuen més vots. Per tant, doncs, si aquests partits que es presenten finalment no treuen representació, aquests regidors van a parar els partits que treuen més vots. No sé si m'he explicat o no,
1: sí,
4: però...
1: Sí, sí, no, no, i tant. Clar, també una diferència que potser tindrem aquest 2027 és que el 2023, bé, la majoria de candidats repetien, no?
4: Sí.
1: Ja venien i tenien un bagatge, una experiència, sí que va entrar algun partit nou, no?
4: Sí.
1: Però que venia de fora, però diguéssim que la resta, doncs, ja... Ara sí que hi haurà algun canvi, no? La CUP ja ha anunciat, no?, aquest canvi, que de fet s'ha fet efectiu fins i tot en el ple, no?, d'en Dani Pérez per en Ramon García, i també ha anunciat, vosaltres heu anunciat cap de, canvi de cap de llista, en canvi, doncs, per exemple, els comuns han confirmat en Narcís Pineda com a cap de llista, i veurem si hi ha cap altra formació que opta per un canvi, però sembla ser que, pel que ens ha arribat, pocs canvis hi haurà, no?, a la resta de
4: candidatures. Jo no puc parlar per la resta de partits, jo sí que puc parlar pel Partit Socialista, i sí que puc dir que nosaltres això va ser unes coses que vam tenir en compte, no?, el fet de que, per una banda, és el que et deia, sí que hi ha una part de decisió personal, evidentment, en el moment en què jo plantejo, doncs, que puc fer aquest pas, i a l'hora de valorar-ho és unes coses que vam valorar. Nosaltres, ja quan ens vam presentar, quan jo ja vaig incorporar-me com a cap de llista, una de les coses que dèiem és que s'havia de canviar a les persones que estaven al capdavant de l'Ajuntament en aquell moment, quan jo vaig entrar el 2015. Doncs 2015 amb unes eleccions que no vaig ser regidora, després el 2019 i el 2023. Clar, nosaltres unes coses que plantejàvem era que era difícil parlar de canvi d'era i de canvi de canvi de maneres de fer i de canvi en la política cubellenca si el candidat continuava sent la mateixa persona. I és unes coses que nosaltres vam tenir en compte. Nosaltres, a l'hora de fer aquest canvi, plantegem un canvi d'etapa davant de l'alcaldia de Cubelles, i un dels canvis que plantegem és que hi hagi un nou candidat per part del PSC. Per tant, nosaltres volem encarnar aquesta renovació. Caldrà veure si els ciutadans ho veuen o no ho veuen, perquè sí que és veritat que una de les coses que, no, que sents de que sí, bueno, que el candidat és nou, però al final és una persona que ha estat vinculada al govern i ha estat dintre del mateix grup municipal. Bueno, això serà qüestió de que l'Arturo presenti el seu projecte i que nosaltres presentem creiem que hi ha d'haver un canvi d'era i un canvi en l'alcaldia que s'ha vingut fent fins ara.
1: I bé, no sé si durant aquesta legislatura ha notat un canvi també pel que fa a l'oposició, no? Vostè s'ha passat de ser oposició a ser govern, no sé si doncs de tenir-los al costat a tenir-los al davant, no sé si també ha notat algun canvi de tendència o de manera de fer, o veu també una continuïtat.
4: A nivell personal, jo crec que és important tenir una bona relació amb l'oposició. Jo, de fet, una de les coses que jo reclamava quan jo era cap de l'oposició era que creia que no es tractava massa bé a l'oposició. Jo espero que, almenys a nivell personal, l'oposició que hi hagi aquí actualment no pugui dir el mateix. És una de les coses que a nosaltres ens ha preocupat. M'ha preocupat a mi personalment, i em consta que també li ha preocupat als meus companys de grup municipal. A nivell personal, la relació és bona amb tots ells. No sé si em preguntes pels possibles pactes que puguin haver el 2027.
1: No, era més el que has viscut com a, no, experiència. O si has notat un canvi en alguns dels partits de l'oposició, o creus que si s'han posat més crus, diguéssim, que en comparació amb altres anys...
4: No, jo puc dir a nivell personal com jo ho he viscut, i jo personalment, poder perquè era massa recent que jo he estat a l'oposició i havia passat per l'oposició, jo no he viscut malament l'oposició que s'ha fet. Jo entenc que l'oposició ha de fer la seva feina, i per tant, doncs, que siguin durs, és el que els hi toca, no? Si no fan oposició, qui la farà? Jo sé que hi ha altres persones que ho han viscut de forma diferent, parlo del govern, i que ho han viscut de forma diferent, però no, jo personalment no m'he sentit... casualment em vaig sentir més atacada quan estava a l'oposició, que sempre deia que hi havia qui feia oposició de l'oposició, i allà sí que vaig notar a nivell personal uns atacs personals que en el seu moment em van doldre molt, però també les he parlat amb les persones que en aquell moment van exercir l'oposició. I en aquesta legislatura entenc que l'oposició ha fet el seu paper. Evidentment, doncs, en el cas del senyor de Vox, doncs, fa oposició amb temes de partit amb el qual nosaltres ens hi trobarà sempre de front, però a nivell personal jo crec que la crítica ha estat cap a l'acció de govern, és la sensació que m'en dona, no? Sí que hi ha algun regidor o regidora o la pròpia alcaldessa que s'han sentit més atacats, puc entendre-ho, però jo a nivell personal no ho he viscut malament.
1: Bé, i no sé si vol afegir res més, doncs, després d'aquest canvi, no?, de cap de llista al PSC, recordem a l'audiència que estem parlant amb Renata B2, qui havia sigut la cap de llista les últimes dues legislatures. Bé, no sé si vol afegir res més, si hi ha cap altre missatge que vulgui donar.
4: Jo sentir-me molt agraïda pel temps que he estat exercint la candidatura socialista, molt agraïda a la gent que m'ha acompanyat, agraïda a l'agrupació que des del primer moment em va acollir i em va donar suport de forma unànime, agrair també als meus companys que m'han acompanyat en aquestes dues legislatures i dir que jo continuo vinculada al projecte socialista Cubelles com a primera secretària i exercint també altres càrrecs orgànics que tinc dintre del partit, que la meva voluntat és continuar fins al final de legislatura i, evidentment, que continuarem treballant perquè hi hagi aquest canvi en l'alcaldia cubellenca i que en el 2027 hi hagi una alcaldia socialista.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
4: Gràcies, bon dia.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night Session.
8: Benvinguts a la màquina del temps.
9: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: de tu.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Bons dies, oients de Ràdio Cubelles. Benvinguts un dia més al nostre racó dedicat a la natura, a la salut i a aquelles coses que tenim ben a vora de casa i que sovint passen desapercebudes. Avui us vull parlar d'una planta que estic segur que tots heu vist més d'una vegada. Segur que tu l'has vista, Àngels. Si teniu un hortet, un jardí, o si simplement us agrada passejar pels camps que voregen el Foix o els horts del nostre municipi, la coneixeu de sobre. Per a molts pagesos i jardiners és un mal, és una mala herba. És una herba que surt entre les rajoles o surt com si fos una catifa sobre terra. Estem parlant de la verdolaga. El seu nom científic es diu verdolaga oleracea. Oleracea ve de que és una planta herbàcia. Molta gent es pensa que és una herba, una planta dolenta, però en realitat realment és un autèntic tresor nutricional i medicinal. És a dir, té moltíssimes propietats que ara les anirem descobrint. Llavors, sabeu que la verdolaga és una planta suculenta, val? És una planta que a l'hivern desapareix, però que li agrada molt la calor, és a dir, quan estem a l'estiu, doncs no requereix massa aigua, i a l'hivern, quan fa fred, ja desapareix, ja no la veiem. I la reconeixem també perquè fa com unes petites flors groguetes. Llavors, bueno, com la podríem identificar, Àngel, sense equivocar-nos? Doncs és molt, molt fàcil. Té una tija gruixuda, carnosa, sovint de color vermellós o rogenc, que no s'alça gaire de terra, és a dir, el que he dit abans, no? És a dir, s'estén com si fos una catifa. Les seves fulles són petites, ovalades, d'un verd molt intens i molt carnoses perquè emmagatzema molta aigua. I si us hi fixeu, doncs al matí fa com unes flors molt petitetes de color groc que s'obren només quan el sol pica amb molta força. Realment no, com us he dit també, és una planta extremadament molt resistent, és a dir, aquestes calors, no, que ha fet aquest estiu extremes, doncs és una planta que aguanta, val? O sigui, ha crescut fa un munt de segles als nostres horts i realment és una planta que abans es consumia. Com a anècdota, m'agradaria explicar-vos que bueno, fa 2 anys, quan vaig estar al Líban, doncs em va sorprendre perquè allà la mengen, o sigui, com un plat més. Vaig veure una senyora que l'estava netejant, estava com tallant els brots, l'estava posant en una font i després va tallar uns tomàquets, unes cebes i amb això va fer una amanida. Vull dir, allà la tenen com molt comuna, aquí potser nosaltres no la fem servir tant. Però és una planta que al nostre plat, a la nostra taula, doncs ens aniria molt bé, no? És a dir, per què és una planta que no només l'hem de trepitjar, entre cometes, no? Sinó que hauríem de començar a collir-la, no? És a dir, és una de les plantes, atenció al que diré, no? Que és una de les plantes silvestres amb més concentració d'àcids omega-3 de tot el regne vegetal. Avui en dia que està tan de moda que mengem, no? Sardina, salmó, és a dir, tot, no? Tot el peix blau, no? Que és tan famós per la salut cardiovascular, etc., per la circulació, per controlar el colesterol, doncs fixeu-vos, no? Amb una planta que tenim, Àngels, no? Al nostre abast, doncs podem tenir aquest omega-3 que necessitem, no? Què té més aquesta planta? Doncs és molt rica en vitamines, és a dir, aporta grans quantitats de vitamina A, que va molt bé per la vista i per la pell, i de vitamina C, no? Que va molt bé, un antioxidant que és brutal, i també vitamines del grup B. Quins minerals té? Doncs té potassi, magnesi, calci i ferro. Després també va molt bé com a, pel sistema digestiu, perquè té molts mucílags. I després també el seu suc, el suc de la verdolaga picada, doncs s'ha utilitzat des de fa un munt d'anys, no? per refrescar picades d'insectes o cremades lleu. És a dir, tenim, no, un multivitamínic natural a quilòmetre zero, que està tan de moda això del quilòmetre zero. Després, com, no, com la podem menjar? Si teniu la possibilitat de tastar-la, quan la trobeu, sobretot, no? Feu una bona rentada o no l'agafeu en llocs on hagi passat cotxes, gossos o gent caminant, etc. Si teniu l'ocasió no de saborir-la, doncs el seu gust és lleugerament àcid, una mica salat i una mica cruixent. Llavors, amb amanida, doncs és la millor manera d'aprofitar les vitamines. Renteu bé les fulles, no?, i tiges tendres i barregeu-les amb tomàquets de l'hort, oli d'oliva verge extra, sal i llimona. Cuita, doncs es pot cuinar com si fos una verdura, és a dir, amb, no?, com espinaques saltejada amb all, o s'afegeix amb una sopa de verdures. També es pot menjar amb cigrons, es pot fer un estofat. I també hi ha gent que fa conserves, és a dir, amb vinagre, sal i aigua. Sobretot el que us he dit abans, no? Renteu-la bé per evitar qualsevol que no tingui herbicides, etc., per evitar qualsevol mal. Llavors, doncs res, la propera vegada, quan passegeu per Cubelles i veieu aquestes fulles carnoses, doncs mireu-les amb respecte. No? És una planta que ens ha acompanyat des de fa un munt de segles, un munt de milers d'anys, llavors la podem utilitzar a la nostra cuina. Llavors, doncs res, fins aquí a l'espai d'avui. Si voleu compartir, doncs, aquestes vostres receptes també, doncs ens podeu escriure o contactar. I sabeu que teniu aquí al Garraf, ara mateix, a la llibreria Gavaldà de Sant Pere de Ribes, teniu disponibles exemplars de Etnobotànica del Garraf, on trobareu aquesta sabidoria i més cosetes que segur que us poden interessar. Gràcies per tot i bona setmana.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
6: Hola,
5: de
6: amics,
5: Ràdio
6: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
5: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I ens trobem a l'Escola Vora del Mar de Cubelles, avui en companyia de quatre alumnes d'aquest centre. D'una banda tenim a la Maria Agudo. Maria, benvinguda. Què tal?
1: Molt bé.
0: La primera vegada que parles per la ràdio?
1: Sí.
0: Sí? Contenta de participar avui de la tertúlia?
1: Sí, molt.
0: Molt. Tenim també a l'Eric Fernández. Què tal, Eric?
2: Molt bé.
0: Content també d'estar avui aquí?
2: Sí.
0: Sí. I tenim el Denis Corella. Què tal, Denis?
3: Bé.
0: Bé? Content també?
3: Sí.
0: A punt a punt? Sí. I tenim també l'Abdalà. Què tal?
4: Molt bé.
0: Què tal? Bé, no?
4: Content.
0: Sí. Vinga, doncs avui parlem de mascotes. Un gat o un gos no és una joguina, sinó un amic pelut. Aquest és el tema central d'aquesta tertúlia, i és que els gossos i els gats són part de la nostra família. No una colònia, ni tampoc és una cadira que puguem retornar. Per tant, tenim clar, no?, el que acabem de dir, no?, que les mascotes s'han de cuidar. Començarem una mica per la meva esquerra, Eric. Explica'ns, tens mascota tu?
5: Sí.
0: Com es diuen? Fes presentació de la teva mascota.
5: Em dic Eric i tinc dos gats. Un és un noi i un és una nena. La nena es diu Mia i el noi Miu.
0: Per tant, dos gats, eh? Aviam, la Maria, què té a casa?
6: Jo tinc un conill.
0: Un conill? Com es diu aquest conill?
6: Coquina.
0: Coquina. Val. I tenim també mascota el Denis, no? Denis, què tens tu?
4: Jo tres conills, dos grans i un petit. El conill gran es diu Canela i la petita aún no l'hem posat nom, i la conilla gran es diu Picola.
0: Molt bé, hem fet aquestes tres presentacions perquè doncs l'Abdalà no té mascota, però vaja, que si en tinguessis alguna, Abdalà, què t'agradaria tenir tu a casa?
3: Un gat.
0: Un gat. I tindries clar quin nom li posaries al teu gat?
3: No.
0: No, però clar, a l'hora de posar un nom també hem de pensar, no? Vosaltres vau, no sé, a l'hora de posar el nom, ja venia el gat amb nom? Potser perquè a vegades fem una acollida i ja venen amb nom. O el vau crear vosaltres, aquest nom, de les vostres mascotes? Aviam, per aquí.
5: Sí, ens el vam inventar el nom, però el de la meva gata se'l van ficar el meu pare i la meva mare quan jo encara no havia nascut.
0: Val. En el cas teu, Maria, et va costar molt posar el nom a la teva mascota?
6: No, va ser fàcil perquè és blanqueta i vam pensar en un coco, però com era una nena li van posar Coquina.
0: Molt bé. I el Denis té alguna cosa a veure també potser a vegades amb l'aspecte de la mascota?
4: La conilla meva el van posar el nom nosaltres, Picola, però el conill gran pues no, perquè els van regalar un amic meu i va dir que ja tenia nom, Canela, i al meu pare i tots, i a mi em va agradar.
0: Molt bé, doncs anem també a parlar amb l'Abdalà. Diu aquest text que clar, si volem tenir un gat o un gos, hem de tenir cura i hem de tenir alguns aspectes doncs a tenir en compte, no?, a l'hora d'adoptar una mascota. De fet, diu que tenir un animal a casa és una responsabilitat, que hem de ser responsables de les seves vacunes, la seva alimentació, del seu temps lliure, també doncs el seu temps d'esport, que també s'han de moure les mascotes, i que totes aquestes obligacions s'han de tenir en compte i valorar abans de fer doncs això, aquesta adquisició, o sigui, de fer entrar a casa qualsevol mascota, sigui un gat, un gos, un conill, una tortuga, un hàmster, un conillet d'Índies, ocells o d'altres. I també diu que els animals són éssers vius i que no són ni un perfum que podem regalar, ni tampoc doncs és res que es pugui retornar quan no ens agrada. Diu que viure amb un gos significa comprometre's durant uns 15 anys i fins i tot més, inclús 20 anys podria ser. I en el cas dels gats, això, durant moltíssim més, eh? Es veu que tenen més esperança de vida els gats que els gossos, o sigui que 20 mínim els gats. I que també diu que, clar, que cap nen sap calcular totes aquestes responsabilitats si ets molt petit, no? Però clar, els costos també són econòmics. Li hem de comprar coses, l'hem de cuidar. Diu que mantenir una mascota implica una despesa d'entre 500 i 800 euros l'any, perquè us feu una mica la idea, eh? Ara que hem donat aquestes dades i començarem, doncs, amb tu, eh? Què et sembla, no? O sigui, hem parlat de responsabilitat, hem parlat de molts aspectes a tenir en compte i també del pressupost. Creus que tothom està preparat per tenir una mascota?
4: Quasi tothom.
0: Sí? Què s'ha de tenir? És a dir, jo he explicat, no?, el contingut, no? Però tu que ara ho has escoltat, com ho explicaries amb les teves paraules?
4: Diners per alimentar-ho i que beure aigua, per... tens que tenir molta energia per passejar-ho, també... ja està.
0: Clar, ara nosaltres, ara pensem, ostres, doncs mira, jo tinc ganes de tenir una mascota, perquè ara ho puc fer, no? Què tindria en compte? El primer de tot, tothom pot tenir una mascota a casa? Depèn d'on te visqui o depèn del tipus de feina que pugui tenir, perquè potser hi ha algú que potser viatja molt i no està mai a casa, no? Què hem de tenir en compte? Primer de tot, no?
4: Que quan estàs a casa, perquè no el pots deixar sol a la casa.
0: Clar. I hem dit també, depèn d'on visquem, no? Ara imaginem-nos que tenim una casa molt petita i que a més no té sortides, no té balcons. Creieu que és convenient tenir segons quin tipus de mascota? És a dir, clar, depèn de quin tipus de mascota, potser sí, un peix, no?, amb una peixera, no?, o un ocell amb una gàbia, podria ser. Però, clar, un gos, un gat, per exemple, si és petit, potser encara, no? Però si és gran, creieu que és convenient?
4: No.
0: Va. Què en pensem, la resta, que teniu mascotes? És important tenir un habitatge, doncs, que tingui certes coses, Maria?
5: Sí.
0: És important.
5: És molt important.
0: Què més és important? Abans d'acollir un animal, una mascota, què més cal tenir en compte? Vosaltres que teniu mascotes, veieu, no?, el dia a dia. Clar, hi ha una responsabilitat, hem dit. Quina és la responsabilitat de tots? De tota la família? Com cuidem aquesta mascota? No sé si ho feu torns. Vinga, per aquí. Eric.
5: Jo com ho faig, normalment, com tinc un germà, cada dia cadascun cuida un dels gats, a vegades, i quan anem a l'escola jo m'encarrego de ficar-los l'aigua suficient i el menjar suficient perquè aguantin el dia sencer.
0: Val. Què més fem? Aviam, quan repartim la feina a casa.
4: Yo la verdad es que no la reparto, vamos, le damos comida, la separamos porque los conejos a la mínima que se acaban la comida, pues van a por más y todo eso, y tenemos que tener en cuenta que cada uno tenga el mismo trozo, si es más pequeño, que tenga, pues, si tiene...
0: Si es más petit, ¿qué pasa?
4: Que le tenemos que dar menos manjar.
0: Li hem de donar més menjar, menys. Però clar, si és gran, menjarà més, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I Maria, no sé si ens deixem algun aspecte més a tenir en compte, doncs, com dèiem, quan adoptem, no?, aquestes mascotes. I, no sé, tu tindries una mascota si no tenim coses per ella? És a dir, haurà de dormir a algun lloc, no? Potser.
4: Sí.
0: O haurà de tenir, no sé, quan ha de beure, no?, el seu bol d'aigua,
4: sí,
0: el seu bol de menjar, no ho sé, això m'ho heu d'explicar vosaltres, que teniu mascotes, que, clar, hem de pensar-ho tot abans d'acollir una mascota. Aviam, si pots ajudar la Maria. Tu què tindries en compte? Què faríem al principi? Ara tenim, anem a imaginar-nos, tenim un gos. Què necessitaria un gos? Tu què creus?
4: Menjar, aigua, algun lloc perquè ell dormi ahir i perquè se relaxi ahir també, i ja està.
0: Val. I què necessita un gos? A part de tot això, necessita també...
4: Carinyo.
0: Carinyo, molt bé. I necessita també potser que... Què més? Què faríem més? Vinga, endavant.
5: Per un gos, jo li ficaria una habitació en la que només tingui ell les seves coses, perquè així no les tingui que estar la casa plena de les coses del gos, alguna cosa, i que alguna joguina així que no se la pugui menjar estaria molt bé per un gos i moltes coses més.
0: Vinga, Maria.
6: A part d'una habitació també podria tenir un balcó, perquè jo he vist gossos que estan a un balcó i sempre quan passo pel carrer, perquè jo veig un, sempre em ladra.
0: Sempre a borda, no?
6: Sí.
0: Molt bé. I el Denís?
4: Pues, la verdad es que yo creo que recomano que no deixin els gossos llibres llibres perquè poden causar molt mal a vegades.
0: O sigui, tampoc els poden portar sense lligar, vols dir, eh? A vegades, sí. Clar, si es troben altres gossos, i potser, no?
4: També dic que es faguin càrrec de les coses com quan fa caca, recollir-la.
0: O sigui, s'han de comprometre, eh? S'han de fer càrrec de tot això, de recollir-ho, no, vols dir?
4: Sí.
0: I com ho fem? Com ho recolliu vosaltres?
4: Jo, la veritat és que no el recullo, perquè tinc gos, però a la casa de la meva tieta.

0: jo a vegades penso què passaria si nosaltres estem caminant per el carrer i pisem la caca del seu gos, vale? Però després m'agradaria pensar que ell pisarà la caca del seu gos perquè aprengui la lecció o alguna cosa així.
1: Això t'agradaria, no? Que a mi també li passés, no? Que veiés que és bastant desagradable, no? Quan trepitges una tifa, una caca, com diu vosaltres. El karma, no? Això també es retorna. Afegiríeu alguna cosa més respecte a aquest, allò com podem, no sé, fer que la gent sigui respectuosa? Perquè al final és cuidar l'entorn, no?
2: Que jo a vegades veig com cartells que diuen que recollim la caca dels animals.
1: Val, per aquí? Què més?
3: Que si tu vols adoptar un gos, vale? Pues tens que tenir en compte de no ser una persona d'aquestes que treballa, de viatge, saps? I tot això perquè imagina't que per lo que sea és que hi ha un gos, un got, i es trenca. I el gos pisa el cristal i es fa mal. Clar, i no té ningú humà perquè l'ajudi.
1: Clar, hem de tenir en compte que, clar, que a vegades no, tampoc podem deixar, no? A les mascotes soles a casa molta estona. Hi ha gent que viatja i inclús se'n va més d'un dia, no? I haurien de buscar un lloc, no?
4: Sí.
1: Maria?
4: Perquè si no, no podríem posar-li el dinar, o sigui, el menjar, ni a l'aigua ni res.
1: Ah, per tant, hem de tenir cura, eh? També quan som responsables d'una mascota, entenem, no?, totes les responsabilitats, Maria.
4: Sí.
1: Hem estat comentant una miqueta, no? Jo faré un resum. Aviam, diu, tota la família ha de participar en el procés d'adopció. Quan ens diuen això, què vol dir? Que heu d'estar d'acord, no? Perquè la família, clar, no viu sol. Maria, com ho faries tu? Clar, a casa, no sé quan sou, eh? Però suposo que no viviu sols, no?
4: No.
1: O sigui, encara no esteu independitzats, no? Perquè quants anys teniu, aviam?
4: No.
1: Quants anys teniu?
0: Jo tinc 9 perquè sóc de novembre, el 16 de novembre. I a la meva casa només som 3. I normalment ja m'encarrego de ficar el menjar i tot. Però, com que havia dit el Denis abans de deixar les mascotes soles durant un temps, això a mi quasi em passava, però la meva mare va dir a una noia, o sigui, a la meva cangur, que es passés cada un dia a ficar-les menjar i a veure com estava dels animals.
1: Per tant, has de buscar algú que et doni suport quan hem de marxar, no?, de viatge, o hem de fer alguna cosa. Molt bé. Vols dir alguna cosa més? Sí? No? Val. Doncs què més diu aquí? Diu bé. Per tant, quan adoptem una mascota, doncs tots hem de participar, no? Anar junts, també si cal, doncs, adoptar-lo, conèixer la mascota amb temps, no?, si pot ser, per preparar-ho tot, no?, repartir les tasques entre tots a casa, que això ja ho he explicat, no?, que potser els més petits doncs s'implicaran menys, o serà un tipus de tasca més senzilla, i els més grans, si s'ha de sortir al carrer, clar, no farem cap més petit sortint al carrer sols, no? Aniran els més adults, potser, o quan ja podem anar acompanyats, no?, les dues persones. Estil de vida, clar, diu, ha de ser un estil de vida compatible amb la mascota. Potser si viatgem molt, potser no ens convé, no? Vacances, no? Si marxem de vacances, hem de pensar que tenim una mascota. El Nadal, creieu que és el moment oportú per tenir una mascota o per adquirir-la? Digues.
3: Jo crec que depèn, si es comporta bé en Nadal, sí, però si és un gos d'aquests que es mou molt, pues jo crec que no, perquè es pot trencar moltes coses.
1: I a banda, doncs, que a vegades, clar, és el que diem, necessitem una mica de tranquil·litat, no? I al Nadal potser estem amunt i avall, amb la família, amb els àpats, no? Potser no és la millor època tampoc, digues.
3: I també quan ens anem de, per exemple, a una casa rural o a un crucer, pues que tinguem a un amic o...

0: de la família que ens cuidi el peix, el gat, el gos, els conills, i que li doni de menjar, deixar-li una carta amb tot el que té que fer, passear-li, dar-li de menjar, dar-li de beure, i tot això.
1: I després també parla aquí dels cadells, no? Que hem de tenir en compte que els cadells a vegades són entremaliats. Què en pensem? Clar, els cadells vol dir quan són petits, no? Quan nosaltres hem estat petits, clar, hem fet trastades també, no? Alguna coseta que potser, clar, són petits i ens ho permeten, no? Els cadells són iguals, s'han d'educar, no? Aviam, per aquí, va, Maria.
2: Que jo li pentino el meu conill perquè ara és el canvi d'estació i té més pèls, i si no es posa tota la casa de pèls i això no volem.
1: Per tant, el pentines, perquè no...
2: Sí.
1: Vaja, perquè la casa estigui més neta i no hi hagi tanta pèl.
0: Pues... Lo mismo, quan cuidara... Té cura dels animals i tot això.
1: Hem de tenir cura, eh? I vinga, va, li donem la paraula també, que tens ganes de parlar. Endavant. Què volies dir de les mascotes? Coses que hem de tenir en compte, coses importants...
2: Que...
1: Has après moltes coses, eh? Perquè tu deies, jo no tinc mascota. Però, bueno, algun dia em pots tenir de mascota o pots donar recomanacions també a aquella gent que potser es planteja tenir-ne una. Vinga, què diem?
2: Que...
1: Clar, hem descobert moltíssimes coses, eh? Creus que és fàcil tenir una mascota?
2: No.
1: No. Ara potser hem comprovat això, eh?
2: Hem de ser molt responsables.
1: Molt responsables.
0: Per exemple, jo amb el meu gos, que es diu Nolo, amb el de la meva tieta, pues, sempre, quan era petit, em recordo que jo volia, era molt petit, 5, 10 o 15 centímetres, no sé, molt poc.
1: Era un cadell, doncs, sí. Era molt petit, sí.
0: I, però... es quedava tranquil, no es movia.
1: Quina sort, eh?
0: I ara no es pot quedar quiet.
1: Ara és molt belluguin. Sí. Es belluga molt, no? Molt bé. Bé, doncs hem après una mica, eh? Algunes recomanacions, consells per tenir doncs, una mascota. I sobretot un missatge últim seria que, home, no adquirim una mascota si després l'hem d'abandonar, eh? Que això també és una pena. Veiem moltes mascotes que acaben, doncs, al carrer, que les acaben atropellant, que acaben morint, i bé, en tot cas, abans de fer un pas, pensar que, clar, que sí, que ens fa molta gràcia els cadells, però que els cadells també creixen, també és, doncs, és una responsabilitat de nosaltres en el moment d'acollir-lo a casa.
0: Per exemple, hi ha molts animals, per exemple, la serp, quan vol cruzar la carretera, molts cotxes el trepitja i dius, no fa pena, però tenim en compte de que hi ha gent que té serps o cocodril de mascota i fa com si fos un gos o...
1: Que vols dir que hem de ser conscients del que adoptem, no?
0: Sí, i del que fem.
1: Sí.
0: Si tu veus una serp i el camí contrari està més llibre i no hi ha molts cotxes, intentar esquivar-la una mica en vez de trepitjar-la.
1: Doncs ho tindrem en compte tot plegat. Anem a la segona part d'aquest programa i parlem una mica del món de la ràdio. Comencem per tu. Vinga, va, què t'agrada a tu? Què t'agradaria escoltar o què t'agrada escoltar a la ràdio quan la poses, Eric?
3: A mi m'agradaria escoltar música, però de Michael Jackson.
1: I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
3: Molts sentiments, a vegades.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Thriller de Michael Jackson.
1: I si poguessis recomanar un llibre?
3: No sé, em vaig a dir un que m'estic llegint, El diari d'un aldeano pringado.
1: I una pel·lícula? Quina recomanació?
3: Pel·lícula no sé, perquè m'estic veient sèries.
1: Més... Doncs una sèrie.
3: Stranger Things.
1: Molt bé, doncs anem amb la Maria. Va, Maria, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
2: A mi m'agradaria escoltar música, i és el que escolto.
1: Sí? Sí, sí. I què et fa sentir la ràdio, Maria?
2: Alegria.
1: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Golden.
1: Golden. I un llibre, què recomanes?
2: Anna Cadabra.
1: Una pel·lícula? O una sèrie, eh? Perquè veig que us tiren les sèries, doncs endavant.
2: Una sèrie...
1: Bé, si vols, passem... Ves pensant-ho, va. Passem ara... vinga, el Denis, eh? I després acabarem amb tu. Denis, va, a tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
0: Pues... totes les cançons que m'agrada, per exemple, Michael Jackson, i moltes coses més.
1: Val. I què t'has sentit a la ràdio quan l'escoltes?
0: A vegades em sento feliç, algunes vegades em fa plorar per algunes cançons que fa pena.
1: I si pogués recomanar una cançó, quina seria?
0: Recomano una cançó, totes les de Michael Jackson.
1: Totes, eh? Ets fan de Michael Jackson. Molt bé. Un llibre?
0: Un llibre... no sé...
1: Algun que estigueu llegint ara o el curs passat?
0: Leo... Mique Tuve.
1: Mique Tuve. Molt bé. I una pel·lícula o sèrie?
0: Elio.
1: Vinga, doncs ens falta... vinga, endavant, Abdalà, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
2: Música.
1: Música. I què et fa sentir la ràdio?
2: Depèn, perquè si és algo trist no m'agrada, però si és algo bo m'agrada.
1: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Olvidar.
1: I un llibre?
2: Algun llibre de Minecraft que m'agrada.
1: Pel·lícula? O sèrie, el que vulguis. És difícil això de les pel·lícules, eh? Maria, tu la tens?
2: Sí.
1: Sí,
2: Les guerreres K-pop.
1: Molt bé. I t'ha tocat algun? Una pel·lícula, sèrie? Voleu ajudar? Alguna altra pel·lícula o sèrie que no haguem comentat? Que potser li pugui agradar? Què en penseu vosaltres?
0: No sé,
1: què li pot agradar?
0: Jo ara mismo no sé, no sé
1: terror,
0: què dir.
1: Us agraden les pel·lícules de terror que ara vindrà...
3: A mi les sèries de terror.
1: Les sèries, jo ho sabia.
3: Sí, bé, jo m'he vist moltes.
2: Jo m'estic veient cròniques... Cròniques... Crònica... Les cròniques... De... Miedo.
1: Unes cròniques de por, val. Sí. Som-hi.
2: Vale. Aquesta pel·lícula no l'he vist, però he vist molts vídeos de la pel·lícula.
1: Vinga, doncs.
2: It 1 o 2.
1: It. Ja em semblava a mi que aquesta pel·lícula havia de sortir avui aquí. Molt bé. Doncs, alguna qüestió més?
0: Una pel·lícula que estava pensant jo ara mismo, que creo que mucha gente ya no la ve porque está más o menos olvidada, Jurassic World.
1: Ah, el Jurassic World. Mira que també hi ha més d'una part, eh? També l'heu vista, no? Veig que feu així amb el cap. Vinga, doncs tanquem aquesta tertúlia i ho fem amb una frase, amb un lema, el de Ràdio Cubelles. Començarem per aquí, farem roda, eh? Un per un. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Repetim. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Que tenia un cafè que se m'ha oblidat.
1: Doncs això, la frase. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: La dic?
1: Sí, sí.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Doncs ara sí, deixem aquí aquesta tertúlia. Moltes gràcies, Maria, Eric, Denis i Abdelà, per aquesta tertúlia avui aquí, a la ràdio que teniu d'Albora. Un programa que s'escolta aquí a Ràdio Cubelles. Que vagi molt bé curs, a reveure i fins una altra. Adéu.
2: Gràcies.
3: Adéu. Estem en directe.

0: Hola a tothom i benvinguts al nostre podcast. Som la Laia i la Júlia, estudiants d'Educació Infantil de l'Institut Alexandre Galí. I avui parlarem d'un tema molt important com ho és la lactància materna.
1: Sí, exactament. És un tema molt important i molt interessant. Tot i que sigui un procés natural, encara genera molts dubtes, mites i també molta informació que no sembla correcta.
0: Exacte. A més, és un tema que afecta tant la salut del nadó com de la mare i també té una part emocional molt important.
1: Sí, avui intentarem explicar-ho de manera clara i ordenada, tocant molts aspectes com què és, què beneficis té, què tipus de lactància hi ha, algunes dificultats, mites, curiositat i també quin és el paper d'aquesta societat.
0: Doncs comencem. Bé, quin és el primer tema que parlarem? Serà què és la lactància materna. Per començar i situar-nos bé, podries explicar de manera detallada què entenem exactament per lactància materna i per què és tan important en els primers mesos de vida?
1: Pues la lactància materna és el procés mitjançant el qual la mare alimenta el seu nadó amb la llet produïda pel seu propi cos. És una llet que està biològicament adaptada per satisfer totes les necessitats nutricionals, immunològiques i desenvolupament del nadó.
0: Quan diem totes les necessitats, què inclou exactament?
1: Pues inclou les vitamines, els nutrients, greixos, proteïnes, aigua i també anticossos que protegeixen el nadó de malalties.
0: I com funciona al principi, després del part?
1: Pues la primera llet que es produeix és el calostre, la qual pot començar durant l'embaràs, más o menos en la semana 16-22 de l'embaràs, i els primers dies del nadó. És una llet superconcentrada i també té un color groc, la qual serveix per enfortir el sistema immunitari del nadó, tot i que hi ha molt poca quantitat, és superrica en defenses.
0: O sigui que el nadó no necessita grans quantitats al principi.
1: Exacte. Com he dit abans, l'estómac del nadó és superpetit i no necessita grans quantitats d'aliment, sobretot en els primers dies, ja que el calostre és més que suficient.
0: I després?
1: Pues després d'uns dies arriba la llet de transició, que com diu el nom és una transició entre el calostre i la llet madura. És de color groc tirant a blanc. I aquesta llet dura aproximadament unes 2 setmanes i aporta més energia i nutrient al nadó.
0: I quan arriba la llet que tothom coneixem?
1: Pues la llet madura, que és la de color blanc i que tothom coneix, arriba aproximadament unes 3 setmanes després del part. A partir d'aquí, la producció s'adapta segons la demanda del nadó. Què vol dir això? Pues com més mama, més llet es produeix.
0: Quan dius com més mama, més llet es produeix, podries explicar millor com funciona aquest mecanisme?
1: Sí, mira, t'ho explico una miqueta. Aquest mecanisme significa que com més sovint i amb més eficàcia mama el nadó, més llet produeix el cos de la mare, ja que és un procés que està controlat per hormones que respon a l'estimulació del pit.
0: Això és un tema i un sistema molt interessant perquè depèn completament del nadó. A continuació, parlarem sobre els diferents tipus de lactància. Ara entrem en una part molt interessant. Hi ha diferents tipus de lactància, oi?
1: Sí, exactament. I també és molt important saber-ho perquè no totes les famílies segueixen el mateix model. Hi ha diferents opcions, segons les necessitats i les circumstàncies de cada família o de cada nadó.
0: Molt bé, comencem per la més coneguda.
1: Pues la lactància materna exclusiva és quan el nadó s'alimenta només amb llet materna, sense cap altre aliment, ni líquid ni aigua.
0: I fins quan es recomana?
1: Pues la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana la lactància exclusiva fins als 6 mesos i després combinar-la amb altres aliments fins als 2 anys o més.
0: O sigui que no només és cosa de pocs mesos.
1: Exactament, pot ser un procés llarg si la mare i el nadó ho volen.
0: Podries explicar ara en què consisteix la lactància mixta i en quines situacions es pot utilitzar?
1: Pues la lactància mixta és aquella en què es combina la llet materna, del pit, amb la llet artificial, que és del biberó. De forma que el nadó pot rebre aliment del pit, com he dit abans, en alguns moments del dia, i altres del biberó, cosa que permet més flexibilitat a cada família.
0: Per què es fa això?
1: Pues pot ser per molts motius. Pot ser per retorn al treball, per una decisió personal o per compartir l'alimentació amb un altre cuidador.
0: O sigui que és una opció molt flexible.
1: Sí, i també és superhabitual.
0: I Què podem dir sobre la lactància artificial?
1: Pues la lactància artificial és aquí en què el nadó s'alimenta només amb la llet de fórmula, que és la llet que nosaltres preparem, que és amb, pues amb la fórmula, amb aigua, es barreja i això es pot donar al nadó directament. Aquesta llet està dissenyada per cobrir les necessitats nutricionals bàsiques del nadó, quan no es pot o no es vol donar lactància materna.
0: I la lactància diferida, que pot ser és menys coneguda?
1: Sí, la lactància diferida és quan la mare es trau llet amb un tirallet i després se la dona en biberó pues, al nadó.
0: Això permet no donar el pit directament.
1: Exacte, i també es pot utilitzar si la mare comença el treball o si el nadó té alguna dificultat per agafar-se al pit o per compartir l'alimentació amb un altre cuidador.
0: A continuació, parlarem de les beneficis per al nadó sobre la lactància materna. Quins són els principals?
1: Pues el més important és la protecció immunològica. La llet materna conté anticossos que ajuda a prevenir infeccions com refredats, diarrees o infeccions respiratòries. A més, quan el nadó es posa malalt, la llet té la capacitat de canviar la seva composició per ajudar el nadó.
0: Això és especialment important en els primers mesos.
1: Sí, exactament, perquè el seu sistema immunitari del nadó encara està completament immadur.
0: I hi ha més beneficis?
1: Sí, també ajuda al desenvolupament del cervell i del sistema nerviós. Alguns estudis ho relacionen amb un millor desenvolupament cognitiu.
0: També he sentit que pots reduir riscos futurs.
1: Sí, exactament. Pot reduir el risc de l'obesitat infantil, el diabetes tipus 2 i algunes al·lèrgies.
0: O sigui que no només és per ara, sinó també a llarg termini.
1: Sí, exactament.
0: I ara parlarem sobre quins beneficis té donar el pit per a la mare.
1: Mira, té molts beneficis. Per exemple, la lactància ajuda a la recuperació després del part, perquè ajuda a les contraccions de l'úter i fa que l'úter es posi correctament després d'un part.
0: Això no ho sap tothom.
1: Exactament. I també altres beneficis és que ajuda a reduir el càncer de mama i el càncer d'ovari. I també pot ajudar a reduir l'anèmia postpart.
0: En l'àmbit emocional també hi ha molts beneficis, oi?
1: Sí, perquè és un vincle que es crea superfort amb el nadó. El contacte visual i físic és superimportant.
0: I també hi ha un factor pràctic.
1: Sí, exactament. Sempre està disponible, a temperatura adequada i sobretot no té ningun cost econòmic.
0: Ara parlarem sobre les dificultats i problemes freqüents, que, com he dit, és una part molt important.
1: Sí, exactament, perquè no sempre és fàcil i també és important dir-ho.
0: Quines són les més comuns?
1: Pues una de les més habituals és el dolor al mugró. Normalment passa per una mala posició del nadó.
0: I això es pot solucionar?
1: Sí, es pot solucionar gràcies a l'ajuda d'algun professional com una assessora de lactància materna o tu mateix a casa ajustant la posició del nadó.
0: I un altre problema?
1: Pues pot ser les fissures al pit, la congestió mamària, que també es diu mastitis, o la sensació de poca llet.
0: Això de la poca llet és real?
1: No, normalment no. Sovint és una percepció errònia, perquè la producció depèn de la demanda. També no es podem fiar al 100% de quan traiem el llet amb el tirallet, ja que el tirallet no és capaç de treure la mateixa quantitat de llet que treu un nadó.
0: Que interessant! I el cansament?
1: També és important dir-ho perquè la lactància pot ser molt demandant, sobretot al principi.
0: Això pot afectar el descans de la mare.
1: Sí, per això és superimportant l'entorn.
0: Passem a un altre tema. Sobre la freqüència i l'alimentació de mama, quins horaris s'han de seguir?
1: Pues mira, això és superimportant perquè no hi ha que seguir ningú horari i això és molt important. La lactància ha de ser a demanda.
0: Què vol dir exactament?
1: Pues que el nadó mama quan ho necessita, no cada X hores.
0: Això pot ser molt variable, no?
1: Sí, cada nadó pot mamar o cada hora o cada 3 hores, etc. Això depèn de cada bebè.
0: I això és normal?
1: Totalment normal i sobretot els primers mesos.
0: A continuació parlarem sobre els mites de la lactància. Anem amb els mites més comuns.
1: Pues un dels més grans, que és com el que he dit abans, és que les dones no tenen prou llet.
0: I això és cert?
1: No, no sol ser cert. Sol ser un problema tècnic o per manca d'informació.
0: I el tema del plor?
1: Pues el plor no sempre vol dir que té gana, pot ser per diferents motius, per son, per fred, per calor o simplement necessitat de contacte.
0: Ara parlem sobre curiositats.
1: Pues una curiositat és que la llet materna canvia durant la mateixa pressa. Això vol dir que al principi la llet és més líquida, d'acord? Que és quan el nadó es pot hidratar. I al final de la presa apareixen els gresos, que és on el nadó es pot alimentar.
0: Això ajuda a la sacietat del nadó.
1: Sí, i també pot canviar durant l'edat del nadó i fins i tot quan està malalt. I una altra curiositat és que la llet materna canvia durant la nit. Durant la nit produeix una hormona que es diu melatonina, que ajuda al nadó per tranquil·litzar-se i poder dormir.
0: O sigui que s'adapta constantment.
1: Exactament, és un sistema superdinàmic.
0: Tinc una pregunta, Laia. Tu creus que hi ha pressió social amb aquest tema?
1: Sí, moltíssima. Tant com si vols donar el pit, com si no vols donar el pit.
0: Sempre hi ha opinions externes.
1: Sí, sempre, i sobretot en la maternitat. I això pot generar molta culpa o inseguretat a la dona o als familiars.
0: Què seria l'ideal?
1: L'ideal seria la informació, el respecte i suport sense jutjar.
0: A continuació parlarem sobre l'alimentació de la mare. La mare ha de seguir alguna dieta especial durant la lactància?
1: En general, no. No cal una dieta estricta, però sí que és recomanable mantenir una alimentació equilibrada i variada, perquè això pot influir en la qualitat de la llet i, sobretot, en el benestar de la mare.
0: Hi ha aliments prohibits?
1: No, en si no existeixen aliments prohibits, però sí que es recomana evitar l'alcohol, d'acord? Perquè és bastant tòxic. Si decideixes tomar alcohol, pots fer servir unes tires que se posen dins de la llet materna. Si surt positiu, vol dir que encara no pots donar el pit, i si surt negatiu, vol dir que ja pots donar el pit. Hi ha un mite que diu que tens que cuidar-te el pit per poder donar-li una altra vegada al nadó. Però això s'ha descobert que no és veritat. Simplement tens que veure si dona positiu o negatiu. D'acord? Un altre aliment que és important reduir és la cafeïna, igual que en l'embaràs. No més de 200 mg al dia. I també cal reduir els peixos amb un alt nivell de mercuri, que sol ser el peix espada, la tonyina vermella, etc.
0: Mare meva, quanta informació! Tinc un dubte. Què és el desllatament?
1: Pues el desllatament és un procés de deixar la lactància materna. Existeixen dos tipus. El desllatament natural, que és quan el nadó deixa el pit de manera voluntària, progressiva i espontània. Sol ser sobre els 2 i 4 anys. I després hi ha el desllatament dirigit, que és quan la mare o factors externs decideixen acabar la lactància, i això pot ser o gradual o més ràpid. Depèn de cada família.
0: Diries que és un moment emocional?
1: Sí, moltíssim, tant per la mare com per al nadó.
0: Podries ara explicar quines són les posicions més habituals per donar el pit i per què són importants?
1: Sí, vaig intentar explicar-ho, però el més senzill és que busqueu en Google algunes imatges per poder veure bé correctament les imatges i ser més fàcil per reconèixer, d'acord? Doncs la més coneguda, la posició tradicional, que és amb el nadó en braços. Després hi ha la posició estirada, que això serveix sobretot per les nits, on la mare pot estar tombada al llit amb el nadó al costat agafant el pit. I després hi ha la posició de rugby. Hi ha també moltíssimes més imatges i moltíssimes més posicions que podeu veure gràcies a aquestes imatges, d'acord? I també hi ha posicions per poder lactar a bessons, que això és molt interessant, sobretot per les mares que tinguin doncs, nens. I totes aquestes posicions, el seu objectiu és facilitar una bona agafada al nadó al pit i sobretot evitar un dolor a la mare.
0: Quina cosa! I per què és tan important la posició?
1: Pues, com he dit abans, una mala posició pot provocar dolor, fissures o que el nadó no s'alimenti correctament.
0: Entenc la dificultat. Escolta, Laia, he sentit parlar de la confusió entre el pit i biberó. Què és exactament?
1: Pues és una situació en què el nadó pot tenir dificultats per adaptar-se a diferents formes de succió, ja que el mecanisme per agafar el pit i agafar el biberó és completament diferent.
0: Això pot afectar la lactància?
1: Sí, en alguns casos pot dificultar-la, sobretot si s'introdueix el biberó molt aviat.
0: Hi ha alguna opció al biberó?
1: Sí, hi ha dues maneres de donar llet a un nadó, amb xeringa i amb vas.
0: I com funciona amb la xeringa?
1: Pues omples una xeringa sense agulla amb llet i després col·loques el teu dit net, òbviament, dins de la boca del nadó. Normalment sol ser el dit petit, perquè el nadó succioni el teu dit. I alhora li vas donant la llet molt a poc amb xeringa.
0: I amb el vas?
1: Pues amb el vas li apropes a la vora del llavi inferior al nadó i li deixes que xucli la llet, sense ficar-se-la dins de la boca.
0: Quina diferència hi ha?
1: Pues que la xeringa serveix per donar petites quantitats de manera controlada i el vas permet que el nadó begui al seu propi ritme.
0: I si es vol fer servir biberó, hi ha algun tipus millor?
1: Sí, hi ha un test que es pot fer passar als biberons per veure si són compatibles amb la lactància materna o no. Es diu el test del triangle. Consisteix a posar les teves mans en triangle i si el biberó encaixa, passa la prova.
0: Què vol dir això del triangle?
1: Pues vol dir que busquem un biberó que permeti una succió semblant al pit, amb una tetina ampla i flexible, que permeti una forma oberta com un triangle.
0: I per què és important?
1: Pues perquè ajuda el nadó a obrir bé la boca i succionar de manera natural, evitant la confusió entre el pit i el biberó.
0: Llavors, quin tipus de biberó és millor?
1: Pues una amb una tetina ampla, suau i de flux lent, que respecti el ritme del nadó.
0: I quins s'han d'evitar?
1: Els de tetina estreta o rígida. I els de flux massa ràpid perquè no imiten bé la lactància materna.
0: D'acord, que interessant. Laia, tinc una pregunta. Com es pot extreure i conservar la llet materna?
1: Pues la llet materna es pot extreure manualment o amb un tirallet. Hi ha dos tipus de tirallet. El manual o també l'elèctric. I després la llet es pot conservar a la nevera o congelador, seguint unes normes d'higiene i temps per garantir que la llet sigui segura.
0: Això permet més flexibilitat.
1: Exacte, sobretot per a les mares que treballen.
0: Doncs ara, per acabar, quin missatge principal donaries?
1: Pues que la lactància materna té moltíssims beneficis, però que no sempre és fàcil.
0: I que cada experiència és diferent.
1: Exactament. El més important és el benestar de la mare i del nadó.
0: Doncs fins aquí el podcast d'avui.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Fins a la pròxima!

Molt bona tarda, benvinguts una vegada més al Juguem Net, el programa d'esports de Ràdio Cubelles. Una jornada, la que repassarem a continuació, marcada evidentment per la pluja, com ha estat a les últimes hores a Catalunya. Des del passat divendres, principis de dissabte, doncs que la pluja ha anat caient al territori català i aquest cap de setmana doncs ha tingut una especial afectació també pel que fa a les jornades esportives. Evidentment, l'alerta que arribava dissabte a la tarda, on pràcticament es confinava tot Catalunya des de les 8 del vespre i en principi fins les 2 del diumenge, feia que tingués una afectació important pel que fa a l'activitat esportiva. Primer, perquè entre aquelles hores, evidentment, la gent havia d'estar a casa i, per tant, no es podia jugar cap partit ni cap competició esportiva, però, evidentment, d'això també tenia una afectació a les hores abans i fins i tot a les de després, perquè aquí se li havia de sumar doncs els diferents desplaçaments per al territori català. Això què ha fet? Doncs que la jornada per les entitats covellenques es reduís a tan sols dos partits de tots els que hi havien previstos. Alguns, fins i tot, com el cas del Cubelles B, que jugava el Josep Pons i Ventura a 6:45 de la tarda, doncs es va veure suspès pràcticament abans del xiulet inicial. Els dos equips estaven preparats i tot estava disposat per jugar el partit, però, evidentment, l'anunci per part de la Generalitat de Catalunya i també doncs, per l'Ajuntament de Cubelles tancant les instal·lacions esportives abans de les 8, evidentment a les 8 tothom havia d'estar a casa, però doncs abans de les 8, a partir de les 6 de la tarda, les instal·lacions s'anaven tancant. Això va fer doncs que el partit, com dèiem, entre el Cubelles B i el Vegas també quedés suspès doncs minuts abans de que arrenqués. Altres casos doncs va ser doncs per exemple el debut del Club de Futbol Sala Cubelles a la Primera Catalana, que estava previst també per dissabte a les 6 de la tarda, doncs també es va quedar suspès, ja que doncs no es podia fer el desplaçament del Sant Just per disputar aquest partit. El mateix va passar amb el Club Patí Cubelles, el masculí, que visitava Vilassar dissabte a les 6 de la tarda, el partit corresponent a la Primera Catalana, i després també el va quedar ajornat el partit de diumenge a 1:45 que disputava el Cubelles femení a casa davant de l'Alpicat. En aquest cas, doncs, les restriccions, és veritat que en principi arribaven fins a les 2 del migdia, és veritat que l'aixecament va arribar abans, però evidentment l'Alpicat, que havia de fer doncs un llarg desplaçament, ja no el va fer per disputar aquest partit del grup B. Per tant, tots aquests han quedat ajornats. També van quedar ajornats els partits de vòlei. En el cas del sènior femení, que jugava davant del Sant Martí diumenge a 1:45, per al mateix fet, i a la mateixa hora doncs el Cubelles Blanc visitava el Vilafranca. En aquest cas doncs també va quedar ajornat. El que sí que es va disputar va ser el Cubelles Blau, que va jugar a la pista del Caracas sènior a les 6 de la tarda del diumenge. Per tant, doncs, aquest sí que es va poder disputar, igual que va passar amb el partit del Cubelles del primer equip, que va poder jugar el seu partit diumenge a les 5 de la tarda en posta, tot i que les Terres de l'Ebre van rebre molta aigua. El que era divendres, doncs és on va patir més el territori català. Dissabte és veritat que els aiguats no van afectar tant a la zona de l'Ebre i, per tant, doncs, el diumenge els jugadors del Cubelles es van poder desplaçar per jugar a les 5 de la tarda en posta. Malauradament, doncs, partit que va quedar amb derrota cubellenca, una derrota doncs, que sí significava la primera derrota de la temporada després de 3 jornades, 2 victòries, una derrota aquesta última en aquest desplaçament en posta, un dels desplaçaments més llargs de la temporada. Un dels més llargs, evidentment encara en quedaran algun més, però sí que era, a més, el primer desplaçament llarg de la temporada i els de Josu i Manol doncs, que no van poder sumar punts en un cap de setmana, com dèiem, força estrany, molt complicat, amb tots aquests partits suspesos, amb molta incertesa també de quins partits es podien jugar, quins no, els desplaçaments que es podien fer i sobretot doncs, també estar pendents de les previsions meteorològiques, de l'estat de les carreteres. Tot això ha fet que sigui una setmana complicada. Per tant, nosaltres avui al Juguem Net, tenint en compte doncs, que hi ha poc a repassar perquè la majoria de jornada no s'ha jugat, ens queda estar pendents de quan
es recuperaran tots aquests partits, però que a més són un grapat de partits i que a més dona la coincidència que la setmana vinent, tot i haver-hi pont, tot i haver-hi un pont, que és el del 12 d'octubre, que habitualment doncs, la federació no hi posava jornada, aquesta setmana sí que ha posat jornada. Hi ha partits tant el 10 com l'11, hi ha partits, i per tant doncs, veurem doncs, si es pot aprofitar fins i tot el 12 per jugar algun d'aquests partits que no s'ha jugat aquesta setmana, o fins i tot podria haver-hi jornada per molts equips cap als finals d'octubre. El cap de setmana del 31, que és dissabte, i el dia 1 de novembre, que és festiu, en aquell cap de setmana la federació sí que no ha posat jornada, però tenint tots aquests partits pendents, doncs podria ser un cap de setmana en el qual es juguessin finalment alguns d'aquests partits pendents. Haurem d'estar, perquè això ja forma part de cada una de les federacions i també doncs, dels acords que puguin arribar als diferents equips per disputar aquests partits. Si prefereixen fer-ho en cap de setmana i buscant aquestes dates, o doncs, s'opten per jugar partits entre setmana aprofitant els horaris d'entrenament. En tot cas, això ja, com dèiem, les properes setmanes ens anirem posant al dia. Nosaltres avui al Juguem Net el que farem és recuperar una entrevista, precisament una entrevista que manteníem amb el president del Club de Futbol Sala, Fran Chan, una entrevista que fèiem just abans del que havia de ser el debut del Cubelles a la Primera Catalana. Finalment no ha estat i per tant doncs, el Cubelles encara no ha pogut debutar i ho farà precisament al camp, a la pista dels Sitges, en la segona jornada de Lliga, un partit d'alt voltatge per estrenar aquesta Primera Catalana. Escoltem doncs aquesta entrevista amb Fran Chan del Club de Futbol Sala Cubelles.

0: Mica a mica arrenca la temporada per les entitats esportives. Aquest proper cap de setmana és el torn del club de futbol Sala Cubelles, que debuta aquesta temporada. Per parlar d'aquest debut i de com es prepara doncs, aquesta temporada 2026-27, tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic el president del club de futbol Sala Cubelles, el Fran Chan. Fran, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, explica'ns una mica com es presenta aquesta nova temporada per al club de futbol Sala Cubelles.
1: Bé, doncs amb molt d'optimisme, amb moltíssimes ganes, ja tenim ganes de competir, de tornar cada equip a les seves respectives competicions. I bé, amb molts canvis significatius, sobretot al primer equip. Hem canviat d'entrenador, ja no estic jo. Hem vist un entrenador nou, ha vingut gent nova, ha marxat gent, llavors, bueno, veiem com anirà el projecte, perquè també és una nova categoria. Bueno, hi ha moltes novetats i tenim ganes de veure com va tot, no? Per si dir-ho d'alguna manera.
0: De fet, aquest any s'estrena aquesta nova reestructuració que va fer la Federació Catalana de Futbol, no? De fet, l'any passat vau aconseguir un ascens. I s'estrenen i per tant esteu a la primera catalana, una primera catalana on hi tenim Sitges, Vilanova, Cubelles, no? Els tres.
1: Sí. Estarà divertit.
0: Quina és la... O sigui, com ho veieu vosaltres? No sé si teniu referències dels altres equips, si el nivell serà molt més alt, serà el mateix, com ho veieu?
1: Aviam, nosaltres fem una miqueta el cuento de la lechera, perquè al final també mirem el que va passar l'any passat, que és que fins al 9è de la nostra lliga, per exemple, va pujar. Llavors, clar, bueno, el nivell no serà com una primera com abans, perquè tampoc hi haurà cap equip que ha descendit. També ha pujat el que ha quedat campió de tercera, que abans de fer aquesta nova divisió, el campió de tercera pujava a segona. Llavors, bueno, volem veure una miqueta com va el nivell, perquè és una lliga una miqueta estranya, saps? Per això mateix que et comento.
0: Mm-hmm. En tot cas, serà aquesta nova experiència. Teniu algun objectiu en ment o simplement és això, és la primera temporada amb tants canvis, una mica per veure-les venir?
1: Bé, l'objectiu és competir al màxim i, bueno, nosaltres sempre plantegem objectius ambiciosos i no descartem un altre ascens, la veritat. Nosaltres anirem a lluitar-ho, perquè a més tenint en compte com estan els equips així fent una miqueta el cuento de la lechera, doncs ho veiem factible i hem fet una molt bona pretemporada, hem fet fitxatges bons, ha vingut gent forta, el nou míster és increïble i bueno, i al final doncs una miqueta això, veure com va, però nosaltres lluitarem per als objectius més alts sempre.
0: I qui és aquest nou míster?
1: Bé, és un noi que és de Torredembarra, de Valls, i bueno, té un currículum, és de Colòmbia, té un currículum allà molt, molt elevat, allà a Colòmbia ha entrenat equips de primera divisió, de segona, i aquí a Catalunya doncs, bueno, s'està fent una miqueta un nom, perquè al final doncs, quan vens d'un altre país i tal, és una cultura totalment diferent, la manera de fer, la manera d'entrenar, i bueno, hi ha motius que són bastant acceptis d'això. Llavors, doncs, bueno, no acabàvem de creure en el sistema que tenia ideat aquest nou míster. Però, bueno, nosaltres li vam donar la confiança, li vam dir que per la nostra part tenia tot el suport i li hem donat, bueno, m'enganxa per fer i desfer el que cregui. I res, bueno, i així ho ha estat fent. Ha estat a clubs aquí de Catalunya, com el Torredembarra, quan estava a Tercera Nacional, al Sant Boi, també, que més, a l'Hospitalet... I, bueno, és un noi que té moltíssimes ganes. Només dic que ve des de baix expressament fins aquí i té 3 dies a la setmana. Amb això ja t'ho dic tot de l'ambició i les ganes que té d'entrenar un equip.
0: Mm-hmm. Ara t'ho anava a preguntar. Si venia directament de baix cada dia que hi hagués entrenament, entenc que sí.
1: Sí, per tant.
0: Déu-n'hi-do. També deies que hi ha hagut fitxatges, per tant, la plantilla també ha canviat respecte a l'any anterior.
1: Sí, aviam, no gaire, perquè hem tingut un parell de baixes per logística, perquè al final són jugadors que, bueno, estan grans i tenen altres plans de la seva vida, bueno, fer ampliar família i bueno, coses aquestes. Llavors, clar, el futbol ja els començava a ser una miqueta incompatible. El futbol a aquest nivell, per exemple. Llavors, bueno, ha vingut gent jove i amb força, amb ganes i bueno, i nosaltres sempre tenim la filosofia de que intentem mantenir l'equip amb gent de del filial o fins i tot de juvenils. I aquest any, doncs, bueno, hem aconseguit fer un juvenil fort, al filial hem fitxat gent molt interessant i, bueno, són gent que tard o d'hora acabarà trucant a la porta del primer equip.
0: De fet, això et volia comentar. L'any passat vau tenir fins a 3 sèniors a BIC. Aquest any us heu quedat amb 2 sèniors i 2 juvenils.
1: Sí, correcte. 2 sèniors, 2 juvenils, un cadet i un infantil. I, bueno, al final també nosaltres, el sènior B va pujar a segona, va aconseguir l'ascens a segona, i hem reestructurat una miqueta. Teníem moltes baixes del sènior C, no ho veiem del tot clar, bueno, llavors, doncs, mira, millor tenir 2 i estar ben avinguts i tot ben organitzat que fer 3 i voler abarcar més del compte i no donar un bon servei. I, bueno, i al final, doncs, hem decidit deixar el sènior C per un futur. No ho descartem en un futur, però, bueno, ara per ara no és la nostra prioritat, tampoc.
0: I les categories inferiors també comencen? No sé si ja comença tothom.
1: Sí, comencen tots.
0: Tots aquest cap de setmana, eh?
1: Tot, sí.
0: I no sé quina previsió feu. No sé si hi ha algun equip que dius, ostres, aquest equip té bona pinta, estarem atents a aquesta temporada.
1: Bé, aviam, bona pinta tenen tots. Sí que és veritat que, per exemple, el juvenil B són els cadets de l'any passat que van guanyar la Lliga. I, bueno, depèn de dels equips que hi hagin allà a tercera, al final les lligues van com van, i el juvenil A 3-4 el mateix. Al final, doncs, bueno, la nostra prioritat és que el juvenil A aconsegueixi ascendir a primera i tenir un juvenil a primera i un altre a segona. I, bueno, aviam què és el que farem. Sí que ens hem preparat de valent, portem des del dia 1 d'agost entrenant amb els nens, o sigui, portem ja gairebé, bueno, gairebé no, portem 2 mesos, i, ostres, això es nota als partits, per exemple, de la pretemporada que hem anat fent amb altres equips, sobretot ara al setembre. Llavors, bueno, ens hem preparat i estem confiats en la preparació que hem fet.
0: I arriba el moment de la veritat, no? Aquesta estrena aquest cap de setmana, m'imagino que en partits aquí a Cubelles, en partits fora, com
1: sí,
0: cada setmana, vaja.
1: Una miqueta de tot, sí.
0: Una miqueta de tot. Molt bé, el primer partit del sènior, contra qui?
1: Contra Sant Just.
0: Sant Just, eh? M'imagino que equips de Barcelona, no? Bueno, també tenim els de la comarca, com dèiem, però m'imagino que tiren
1: sí,
0: cap a Barcelona.
1: Aquest any hem tingut, entre cometes, sort, perquè la Lliga és més propera, que l'any passat no ens toca desplaçaments a la Catalunya profunda, que és el que jo dic, que, per exemple, l'any passat havíem d'anar a Bellver, a Puigcerdà, al Pont de Vilomara, ostres, són desplaçaments llargs i, coi, això al final fa. I ara aquest any, doncs, bueno, tenim equips d'aquí, del que és el Baix Llobregat.
0: Bueno, més a prop, i aquests dos derbis, que això... Vaja, no sé, Sitges, Vilanova, són dos equips propers, amb molta història, sobretot teniu bastanta història amb els Sitges, no tant amb el Vilanova, però en tot
1: bueno,
0: cas...
1: història... Bueno, anècdota, direm-ne, no? Més anecdòtic que història, la veritat.
0: Però bé, en tot cas són derbis, no? Són partits intensos.
1: Sí, un derbi sempre és un derbi, al final sempre hi ha aquest punt de pic, que sí que és veritat que amb els Sitges ja és una cosa personal, més que un derbi de futbol sala, però amb el Vilanova sí que tenim aquest punt de germanor, no? De dir, ostres, encara que els derbis hagin acabat calents sempre, calents per decisions arbitrals o per com va el partit i tal, però bueno, sempre hi ha hagut aquest bon ambient entre nosaltres, però amb els Sitges ja és una cosa personal per tot el que va passar en el seu moment. Perquè, bueno, vam rebre amenaces, vam rebre... Ostres, va ser molt lleig. Va ser molt, molt, molt lleig. Van estar inquietades terceres persones, bueno, en fi.
0: Sí.
1: Un dia amb un cafè ja t'explicaré detingudament, però
0: aquest any, en tot cas, has reedit aquesta... Perquè, a més, aquella temporada va acabar amb el descens dels Sitges i per tant, doncs, la temporada següent no us vau trobar directament. Sí que els vostres filials, em sembla, sí que es van trobar amb ells, però aquest any us torneu a trobar, doncs, en aquesta primera catalana que s'estrena aquest cap de setmana i que, en tot cas, ens deixarà aquests derbis davant de Vilanova-Sitges, evidentment, de molts altres equips de la comarca o de la província de Barcelona. Doncs, Fran, res més. Per la nostra banda, desitjar-vos sort en aquest inici, que vagi tot molt bé i, com sempre, estarem atents als resultats.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
3: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei.
4: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, truca'n Xalanaman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al...

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha tornat a avisar de ruixats intensos per aquest dimarts. En la seva última actualització, el Meteocat ha emès un avís taronja, és a dir, de 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts a tot el litoral i prelitoral, en diferents franges del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre al Ter Sud, i entre les 8 del vespre i les 2 de la matinada a la part central i al nord. Poden arribar a caure més de 40 litres en 30 minuts i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A les 7 de la tarda reunirà un altre cop el comitè tècnic del Pla Inuncat per actualitzar aquesta informació. En tot cas, aquest matí, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que el front que arriba aquest dimarts és diferent del dels últims dies perquè no arriba directament del mar, sinó de ponent. A més, les precipitacions descarregaran més fort, es preveu, dins del mar que a terra i no seran estàtiques. De cara a aquest dimecres, també han explicat des del Meteocat que hi haurà xàfecs un altre cop i tempestes amb una entrada de vent del nord i de l'oest. Per la seva banda, recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua continua alliberant uns 2.500 litres per segon de l'embassament del Foix, riu avall, cap a la desembocadura a Cubelles. Actualment la infraestructura es troba per sobre del 70% de la seva capacitat i es vol que baixi per donar cabuda a aquests possibles nous ruixats. I és que Cubelles, recordem que ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que no han provocat incidents greus, però sí que s'han tornat a repetir inundacions en alguns carrers i en els passos soterrats que aquest dimarts al matí ja estaven nets i reoberts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat, però en una roda de premsa aquest dilluns, que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquestes línies de tempestes extraordinàries que han afectat la costa catalana aquest dissabte passat i aquest dilluns.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través de imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada, però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
2: De moment, l'avís per aquest dimarts és taronja de grau 4 sobre 6, però el Meteocat no descarta que pugui incrementar-se. El que sí que ha descartat és que sigui un escenari com el que hem viscut aquest dilluns o aquest dissabte passat, sinó que en aquest cas seria un front de pluges més habitual. En cas que s'incrementi el grau, s'enviaria una alerta de protecció civil per donar indicacions d'autoprotecció a la ciutadania en els punts que es puguin veure més afectats.
4: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la primera catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit. En aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs, aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar a aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs, complicat, on els cubellencs van poder doncs, arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar a la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs, va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després un cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de gregal a xaloc, girant a garbí al vespre i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà continuarem amb un temps insegur, sense acabar de fer net, amb núvols i clarianes a primera hora, nuvolades i cel més tapat al centre del dia, quan pot caure alguna pluja o algun ruixat irregular, aclarint-se a mitja tarda i amb una temperatura que no variarà gaire, i estarà entre els 19 i 20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de mestral amb garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha tornat a avisar de ruixats intensos per aquest dimarts. En la seva última actualització, el Meteocat ha emès un avís taronja, és a dir, de 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts a tot el litoral i prelitoral, en diferents franges del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre al Ter Sud, i entre les 8 del vespre i les 2 de la matinada a la part central i al nord. Poden arribar a caure més de 40 litres en 30 minuts i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A les 7 de la tarda reunirà un altre cop el comitè tècnic del Pla Inuncat per actualitzar aquesta informació. En tot cas, aquest matí, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que el front que arriba aquest dimarts és diferent del dels últims dies perquè no arriba directament del mar, sinó de ponent. A més, les precipitacions descarregaran més fort, es preveu, dins del mar que a terra i no seran estàtiques. De cara a aquest dimecres, també han explicat des del Meteocat que hi haurà xàfecs un altre cop i tempestes amb una entrada de vent del nord i de l'oest. Per la seva banda, recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua continua alliberant uns 2.500 litres per segon de l'embassament del Foix, riu avall, cap a la desembocadura a Cubelles. Actualment la infraestructura es troba per sobre del 70% de la seva capacitat i es vol que baixi per donar cabuda a aquests possibles nous ruixats. I és que Cubelles, recordem que ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que no han provocat incidents greus, però sí que s'han tornat a repetir inundacions en alguns carrers i en els passos soterrats que aquest dimarts al matí ja estaven nets i reoberts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat, però en una roda de premsa aquest dilluns, que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquestes línies de tempestes extraordinàries que han afectat la costa catalana aquest dissabte passat i aquest dilluns.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya, que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
0: De moment, l'avís per aquest dimarts és taronja de grau 4 sobre 6, però el Meteocat no descarta que pugui incrementar-se. El que sí que ha descartat és que sigui un escenari com el que hem viscut aquest dilluns o aquest dissabte passat, sinó que en aquest cas seria un front de pluges més habitual. En cas que s'incrementi el grau, s'enviaria una alerta de protecció civil per donar indicacions d'autoprotecció a la ciutadania en els punts que es puguin veure més afectats. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
4: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort. Nosaltres, amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua, doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
0: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre Més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
4: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre, just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
0: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran, i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
4: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també, doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis. Aquests avis de la Vallaruca dels dissabtes, pues, han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret. Aquest any volíem, doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
0: Com a activitat nova, el calendari de l'Octubre Més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants. a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
5: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
6: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. La commemoració de l'octubre trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 5:45 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
7: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024.
8: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar

0: doncs, aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles.

0: ciutadans, ciutadanes i ciutadanis de Filalunya.
1: Es prohibeixen
0: expats, franquistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Luis, tinc una mala notícia.
1: Què dius? Què ha passat?
0: El cargol ja no té banya.
1: No, no.
0: L'ha matat un marroquí.
1: Papa.
0: Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
1: L'ha aixafat?
0: L'ha aixafat.
1: L'ha aixafat.
0: L'ha deixat allà plastat al pèl.
1: Un gol.

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després doncs, cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de gregal a xaló, girant a garbí al vespre i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà continuem amb un temps insegur, sense acabar de fer net, amb núvols i clarianes a primera hora, nuvolada i cel més tapat al centre del dia, quan pot caure alguna pluja o algun ruixat irregular, aclarint-se a mitja tarda i amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre els 19 i 20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de mestral amb garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha tornat a avisar de ruixats intensos per aquest dimarts. En la seva última actualització, el Meteocat ha emès un avís taronja, és a dir, de 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts a tot el litoral i prelitoral, en diferents franges del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre al Ter Sud, i entre les 8 del vespre i les 2 de la matinada a la part central i al nord. Poden arribar a caure més de 40 litres en 30 minuts i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A les 7 de la tarda reunirà un altre cop el comitè tècnic del Pla Inuncat per actualitzar aquesta informació. En tot cas, aquest matí, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que el front que arriba aquest dimarts és diferent del dels últims dies perquè no arriba directament del mar, sinó de ponent. A més, les precipitacions descarregaran més fort, es preveu, dins del mar que a terra i no seran estàtiques. De cara a aquest dimecres, també han explicat des del Meteocat que hi haurà xàfecs un altre cop i tempestes amb una entrada de vent del nord i de l'oest. Per la seva banda, recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua continua alliberant uns 2.500 litres per segon de l'embassament del Foix, riu avall, cap a la desembocadura a Cubelles. Actualment la infraestructura es troba per sobre del 70% de la seva capacitat i es vol que baixi per donar cabuda a aquests possibles nous ruixats. I és que Cubelles, recordem que ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que no han provocat incidents greus, però sí que s'han tornat a repetir inundacions en alguns carrers i en els passos soterrats que aquest dimarts al matí ja estaven nets i reoberts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat, però en una roda de premsa aquest dilluns, que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquestes línies de tempestes extraordinàries que han afectat la costa catalana aquest dissabte passat i aquest dilluns.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
0: De moment, l'avís per aquest dimarts és taronja de grau 4 sobre 6, però el Meteocat no descarta que pugui incrementar-se. El que sí que ha descartat és que sigui un escenari com el que hem viscut aquest dilluns o aquest dissabte passat, sinó que en aquest cas seria un front de pluges més habitual. En cas que s'incrementi el grau, s'enviaria una alerta de protecció civil per donar indicacions d'autoprotecció a la ciutadania en els punts que es puguin veure més afectats. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi i les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
4: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
0: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre Més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
4: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre... just al seu últim tram de la vida i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
0: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
4: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca, pues, també han participat alguns avis. Aquests avis de la Vallaruca dels dissabtes pues, han donat també la seva veu en a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
0: Com a activitat nova, el calendari de l'Octubre Més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més, i els infants. a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
5: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
6: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 6:15 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, que anirà a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
7: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024.
8: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar a aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar a aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
0: Fuster.
11: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
11: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: L'Ajuntament ha anunciat que tornen les Jornades Europees de Patrimoni. Seran els dies 9 i 10 d'octubre. Com sempre, són unes dates en què s'aprofita per acostar a la població la història local, els elements que perduren, els elements tant arquitectònics, culturals com socials que es mantenen a Cubelles i que formen part doncs, del patrimoni local. En parlem amb la regidora de Patrimoni, Renata Bedós. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ves unes jornades europees de patrimoni que ara doncs, ja fa anys que es van repetint i que més o menys doncs, van canviant una mica el protagonisme del que s'hi explica, però que serveixen sobretot per això, no? per recordar no? que Cubelles té tot un patrimoni que es pot anar visitant també durant tot l'any, però que es pot aprofitar aquests dies no? per acabar-lo de donar a conèixer. Hem vist que sobretot doncs, hi haurà una jornada no? en què el protagonisme tindrà més els safarejos municipals com a espai que acollirà tot això i després una primera jornada en col·laboració amb els amics del castell en què també es donarà a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local. Vaja, què és el que doncs, us agradaria poder explicar durant aquestes jornades de patrimoni?
1: Doncs, com bé dius, cada any es fan les Jornades Europees de Patrimoni, que es fan aquestes jornades a nivell de tota Europa, els mateixos dies, i com ja fa uns anys, doncs, Cubelles també ens afegim en aquestes jornades de patrimoni. Si cada any escollim com un lloc on poder fer aquestes jornades, l'any passat ja va ser més relacionat altres vegades ho hem fet amb el búnquer tant de la platja com el de la Mota. L'any passat també es va fer un concert a Cantrabé del Cor Lirae i aquest any doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safarejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general. Com bé deies, el divendres sí que es farà aquesta jornada relacionada conjuntament amb els Amics del Castell, que recentment han celebrat els seus 25 anys des de la seva constitució i que als quals agraïm perquè sempre col·laboren amb tot el que és treballar amb l'Ajuntament per difondre i per protegir el patrimoni local i des de ja fa molts anys el que fan és el quadern cultural que està dintre del programa La Festa Major. I el que aprofitem aquest any, com hem fet en d'altres anys, és per fer la presentació d'aquest quadern. Aquest quadern aquest any és una evolució del paisatge de costa i municipi de Cubelles entre l'any 46 i 2025. Jo convido a tothom que revisi si té a casa el programa de Festa Major per veure'l i si no, doncs aquest mateix dia es repartiran també aquesta separata, aquest quadern cultural, perquè és molt interessant no veure com en aquests últims pràcticament 75 anys ha variat el paisatge de costa de Cubelles. I també vam aprofitar, perquè per diferents motius ho hem anat allargant, i volíem aprofitar per explicar qui va guanyar la beca d'investigació local i que poguessin explicar doncs, a quin consisteix el seu treball.
0: L'última convocatòria, oi, de la beca d'investigació local, també encara queda en pendent la publicació de l'anterior, no?
1: Sí, el que passa és que aquí l'autora també per diferents... recordem que la beca d'investigació local, justament el que es fa amb la beca és ajudar a persones a que puguin fer una investigació local, però la majoria d'aquestes persones evidentment no viuen de la beca, sinó que a més doncs, tenen les seves feines, les seves vides i encara no s'ha acabat el projecte anterior. I esperem que bueno, els que han guanyat la beca d'investigació local de l'última edició ja estan treballant i esperem que l'any vinent doncs, puguem presentar els dos projectes. Si el podem presentar abans del final d'any, a l'anterior el presentarem i si no doncs, estem amatents a que la guanyadora pugui presentar el projecte.
0: Bé, no revelarem el tema no? ni els guanyadors, en tot cas que la gent s'esperi, no? A partir del 9 d'octubre ja es farà pública aquesta decisió del jurat. Després després la jornada del dissabte, dia 10, sí que és la que es farà íntegrament als safaretjos municipals, tot i que també hi haurà doncs, un recorregut pel centre de Cubelles, no? Que això també es va fent, no?, habitualment.
1: Es va fent habitualment, i la veritat és que funciona molt bé. Hi ha persones que són de Cubelles de tota la vida, però que volen conèixer, no?, a través d'aquestes visites, conèixer millor el patrimoni cubellenc, i també aprofitem en aquestes jornades per fer-lo. I després, a partir de 11:45 fins a 13:45, el que farem seran algunes activitats, i inclou també un espectacle de titelles, que ja el van fer, si no recordo malament, fa 2 anys, que va funcionar molt bé utilitzant l'espai dels safarejos, i crec que és una molt bona manera de que els més petits coneguin l'espai dels safarejos acompanyat amb les famílies.
0: Molt bé, i a més també el Cor Lirae, que en aquest cas a les 7 del vespre oferirà un concert i que també col·labora habitualment amb activitats de l'Ajuntament.
1: Col·labora habitualment i a més s'adapten al tema al qual tractem, i en aquest cas doncs farem un... Ells, el primer concert que van fer el van fer als safarejos, per tant per ells serà un lloc molt emblemàtic. L'any passat ho van fer a Can Travé, que també va ser molt bonic, però per diferents motius aquest any doncs ho fem als safarejos, i esperem doncs que puguem gaudir d'un concert als safarejos del Cor Lirae.
0: Molt bé, tota la programació, la gent qui la vulgui consultar, els horaris i tot plegat, ho trobaran a la web de l'Ajuntament, i dir també, no?, que les activitats són totes gratuïtes, obertes, no?, a tothom, i no cal inscripció prèvia, no?, cal mirar els horaris i si et va bé t'hi acostes, no?, i ja està. Aprofitem, però, per parlar de patrimoni, no? Ja que tenim l'excusa de les Jornades Europees de Patrimoni, ens agradaria preguntar-li també quina és la situació dels elements patrimonials, no?, més destacats de Cubelles. Sí que sabem que, per exemple, les obres del castell estan a punt d'acabar, de la plaça del castell, i que això també obrirà la porta a aquestes restes romanes, no?, que s'hi van trobar, i poder recuperar també doncs, l'espai de l'exposició del Jerry Rivel i del castell i tot plegat. En aquest sentit, suposo que també, tard o d'hora, és una part del patrimoni, no, del nucli antic que podrem recuperar aviat, oi?
1: Sí, com si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades, i una part sí que seran visibles, l'altra serà... estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Rivel. De moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa. Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació

0: era de que veurem si els propers governs... Jo estic convençuda de que si nosaltres continuem dintre del govern i fins i tot tenim l'alcaldia, continuarem amb aquestes excavacions i posant en valor el patrimoni local, que encara tenim deures a fer perquè hi ha una part que s'ha recuperat. També recordar, no?, de que a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona del que és l'àrea de cultura, hi ha una subvenció per poder també invertir en l'edifici de la ràdio, que estava posat com a edifici cultural, i per aquest motiu hem pogut...
1: Es diu el Casal de Cultura.
0: Clar, per aquest motiu, quan va sortir les subvencions de cultura i Diputació, doncs ens hem pogut presentar, perquè al final, no?, la ràdio i tot el que és comunicació audiovisual també forma part de la cultura. Per tant, doncs és per això que hem pogut gaudir d'aquesta subvenció, que esperem que es pugui executar en breu.
1: I bé, també es toca amb una altra pota, que és la memòria històrica, sí, però vaja, també tenim el Fortí de la Mota, no? Hi ha les excavacions al costat, però també doncs, hi ha aquest element, no?, de la Guerra Civil que es conserva. No sé si podria fer cap intervenció allà per millorar-ho. Sí que del búnquer de la platja se n'havia parlat també, aviam si es podria també restaurar una mica o fer-hi alguna intervenció.
0: Sí, en aquest sentit, sobretot perquè era temes d'inversió, doncs això estàvem amatents amb la resta d'administracions públiques, tant per part de l'Estat pel tema del búnquer de la platja i per part de la Generalitat pel que fa al búnquer de la Mota. En aquest cas, de moment no hem aconseguit aquestes subvencions, per tant, de moment no hi ha prevista inversió, sí, en el jaciment. Amb això sí que hem rebut una subvenció de la Generalitat i que posarem en breu en marxa, però pel que fa al Fortí, doncs no, de moment no hem aconseguit subvenció. El que sempre hem tingut durant el llarg de tota aquesta legislatura és subvencions per part de Diputació de Barcelona respecte a activitats de memòria històrica, que amb això sí que hem anat fent diverses activitats. Vam fer en el seu moment les visites als búnquers de forma recurrent, hem fet també obres de teatre, com la que es va fer sobre el Rovira i Virgili i la que es va fer sobre el Pompeu Fabra, i també estem preparant altres obres de teatre i altres activitats. També recordar que donem suport a l'Institut Cubelles perquè puguin fer aquell viatge que fan vinculat amb memòria històrica i que fan Arles de Tec. Amb això, aquests viatges tenen suport de l'Ajuntament, i també donem suport amb el que són les visites als espais de la Guerra Civil a Cubelles, que es fan a batxillerat, gràcies també al suport que rebem per part de l'Institut i l'interès que té l'Institut Cubelles en fer aquestes visites, que a més fa, tenim la sort de tenir el Joan Vidal, que a més de ser fill predilecte, doncs és un expert en la Guerra Civil aquí a Cubelles, i podem fer totes aquestes visites. Per tant, durant aquesta legislatura, la veritat és que s'ha fet molta feina a nivell de memòria històrica, sobretot si ho relacionem amb el que s'havia fet anteriorment, que pràcticament no era res, no? Per tant, jo personalment estic satisfeta sobre el que s'ha fet de memòria històrica, sobretot perquè el jovent recordi quina és la nostra història, sobretot en els temps en què vivim, que sembla que hi hagi, no?, com que alguns no recordem la història tal com va ser i l'estem endolcorant, i no va ser tan endolcorada com alguns pretenen explicar, i és important que el jovent ho sàpiga.
1: Bé, doncs hem fet un repàs també d'això, de la situació del patrimoni, aprofitant doncs que tenim a tocar aquestes jornades de patrimoni, que repetim, seran els dies 9 i 10 d'octubre aquí a Cubelles. Renata Bedós, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha tornat a avisar de ruixats intensos per aquest dimarts. En la seva última actualització, el Meteocat ha emès un avís taronja, és a dir, de 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts a tot el litoral i prelitoral, en diferents franges del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre al Ter Sud, i entre les 8 del vespre i les 2 de la matinada a la part central i al nord. Poden arribar a caure més de 40 litres en 30 minuts i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A les 7 de la tarda reunirà un altre cop el comitè tècnic del Pla Inuncat per actualitzar aquesta informació. En tot cas, aquest matí, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que el front que arriba aquest dimarts és diferent del dels últims dies perquè no arriba directament del mar, sinó de ponent. A més, les precipitacions descarregaran més fort, es preveu, dins del mar que a terra i no seran estàtiques. De cara a aquest dimecres, també han explicat des del Meteocat que hi haurà xàfecs un altre cop i tempestes amb una entrada de vent del nord i de l'oest. Per la seva banda, recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua continua alliberant uns 2.500 litres per segon de l'embassament del Foix, riu avall, cap a la desembocadura a Cubelles. Actualment la infraestructura es troba per sobre del 70% de la seva capacitat i es vol que baixi per donar cabuda a aquests possibles nous ruixats. I és que Cubelles, recordem que ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que no han provocat incidents greus, però sí que s'han tornat a repetir inundacions en alguns carrers i en els passos soterrats que aquest dimarts al matí ja estaven nets i reoberts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat, però, en una roda de premsa aquest dilluns, que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquestes línies de tempestes extraordinàries que han afectat la costa catalana aquest dissabte passat i aquest dilluns.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
2: De moment, l'avís per aquest dimarts és taronja de grau 4 sobre 6, però el Meteocat no descarta que pugui incrementar-se. El que sí que ha descartat és que sigui un escenari com el que hem viscut aquest dilluns o aquest dissabte passat, sinó que en aquest cas seria un front de pluges més habitual. En cas que s'incrementi el grau, s'enviaria una alerta de protecció civil per donar indicacions d'autoprotecció a la ciutadania en els punts que es puguin veure més afectats. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi i les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
4: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por, escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran, és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
2: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
4: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre, just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
2: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
4: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis. Aquests avis de la Vallaruca dels dissabtes pues, han donat també la seva veu en a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
2: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Sí, és valenciana, del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens ha

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
3: A la temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort. Nosaltres, amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats. I a mesura que et vaig fent gran, és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, doncs volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
2: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre Més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
3: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan just al seu últim tram de la vida i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
2: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
3: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca, doncs, també han participat alguns avis. Aquests avis de la ballaruca dels dissabtes pues, han donat també la seva veu en a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
2: Com a activitat nova, el calendari de l'Octubre Més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Eso.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Coordinat de tot.
2: Des valencians, del pas i de la vida. O ara, o mai.
3: Perquè no ens amem.

0: Molt bona tarda i benvinguts al programa número 22 de Piles al Vent. Avui m'acompanyen els meus col·laboradors de sempre, com diria el Pol, Nogui.
1: Hola, bones.
0: El Nil.
2: Bones.
0: I la pregunta, per què estic jo aquí i no està el Pol? Per què, Nogui? Què ha passat?
1: Que el Pol no aguanta el ritme. Crec que estem fluixos de volum, però no sé
0: com esteu es ve fluixos, això. Jo és que us escolto molt alt, eh?
1: Sí, però estem fluixos a la gravació.
0: Ah, vale.
1: Doncs això, ja que estem parlant de problemes tècnics de gravació, doncs el que ens va passar aquest cap de setmana, ara sí que estem bé, que el Pol i jo vam estar comentant els dos concursos de... O sigui, les dues jornades de concurs, i el Pol ha demanat tiempo muerto perquè està mortíssim de parlar. Es nota que no està acostumat a parlar tota l'estona, jo com sóc monitor, doncs ja estic acostumat.
0: I el Nil i jo, que no hem parlat amb tot el cap de setmana, només hem vist castells.
2: Bueno, tu vas estar... Efectivament, jo també estic fluix.
0: Ah, tu també estàs fluix? Vale, doncs pugem també. Ara? Pots parlar?
2: Sí. Bueno, tu vas estar una estona al directe, jo em vaig quedar a casa, vaig fer la pua, i et vaig sentir una estona que bueno, però bé, no?
0: Vaig narrar un castell.
1: Sí, una estona, literalment, al castell per guanyar concurs, va narrar.
0: L'altra estona vaig estar...
2: Se'm va fer eterna.
0: Corrent de plaça a plaça, corrent de banda a banda de plaça, gravant tots i cada un dels castells. Avui anem ja a presentar qui ens acompanya, no? Avui estic amb tres persones que compleixen gairebé el mateix càrrec. Ens acompanya el David Roldán, David Capdepinyes. Bona tarda. També hem de pujar.
1: Com es nota que no està el Pol? Ens riem molt del Pol en aquest programa perquè falla moltes coses amb la taula i avui està sent un drama per nosaltres.
0: Està sent bastant complicat, sí. Bueno, doncs deia això de que estic amb tres que tenen gairebé el mateix càrrec, perquè el David és el cap de pinyes, però el Nil i el Nogui també aquesta temporada l'estan ajudant molt, no?
3: Home, sí, jo tota la vida acostumat a estar més sol que la una, ara és un lujo. No em puc queixar, la veritat.
0: Doncs primer de tot, com anem a passar les preguntes del Nogui que et farà i després seguim parlant sobre el teu càrrec i sobre la postura cap de pinyes.
1: Doncs per començar sempre fem unes preguntes per conèixer una mica com qui és el convidat, però unes típiques de com et dic, quan en tens... Una miqueta diferents. La primera, per començar, és de què treballes, de què volies treballar a petit i si creus que algun dels dos treballs es podrien incorporar dins del món dels castells.
3: Bueno, jo treballo a l'Ajuntament de Cubelles, soc funcionari. Evidentment no té res a veure amb els castells. Què volia ser de petit? Pues semblarà un tòpic, però jo volia ser bomber. De fet, encara ho voldria ser, passa que ara ja se m'ha passat l'edat. Però no sé. No sabria dir-te per què, però m'agradaria ser bomber. No sé si estic a temps encara, però...
1: Bomber, voluntari, de DIF...
3: No, voluntari no, que em paguin. Que em paguin.
1: Vale. Ara sí que teníem una miqueta més al que són els castells, que és quina és la teva primera diada o record casteller? No com a tal d'haver vist, sinó la primera vegada que vas dir això m'està fent sentir coses.
3: Doncs no sabria dir-te un dia concret, però jo recordo amb molt... Per mi la meva primera diada, entre cometes, oficial de la colla va ser les decenals de Valls del 2022, al gener. Perquè era la primera... Era una actuació molt surrealista, perquè era la pandèmia, eren... Bueno, i era la primera vegada que actuàvem amb altres colles, a part, bueno, si voleu després us explico el que va passar. Allà vaig dir, ja això podria dir l'Àngel, ojo que hemos despertat un monstruo aquí.
2: Minut 4:05, surt Àngel Moreno.
1: La cosa és que sempre surt Àngel Moreno i el Nino celebra cada vegada que surt, bueno, aquesta conversa.
3: Raro és que no surti.
1: Hem despertat un monstre, eh? Perquè...
3: Sí. Perquè vaig veure que, bueno, abans de llavors, bueno, va venir la pandèmia, bueno, allà vaig veure que podíem fer coses, perquè fins a llavors no ho tenia clar. Era com una cosa com de patxanga, no és la paraula, però anàvem fent cosetes, el Pilar de Sant Joan, coses petites, però aquella vegada sí que em vaig donar compte que, ojo, a més vam fer un pilar a la plaça del Blat, amb camisa blanca, que em sembla que érem els primers que ho fèiem, perquè aquesta colla ha fet per primera vegada moltes coses que no sé per què, i allà vaig, el que se sent allà, no sabria explicar-ho. I, bueno, de fet, des de llavors, que han passat només 4 anys, pues allò era començar de zero, total.
1: Increïble. Doncs ara passem a unes preguntes una miqueta més xorra, però que també ens ajudaran a conèixer-te una miqueta millor. És el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
3: A la mà esquerra. No sé per què, sempre ho he fet així. Per suposo vale. Que perquè porto les pulseres o no ho sé. Mà esquerra, sempre.
1: Vale. Si fossis un gelat, quin series i per què?
3: Un gelat.
1: Un gelat.
3: Gelat de xocolata, sempre. I vale, com més perquè... negre, millor.
1: Vale. Algun motiu en concret? O...
3: No, perquè sempre, ante la duda, xocolata, eh? Sempre.
1: Em sembla perfecte. Si fossis un animal dins del que és la fauna de la colla castellera, uf, la dins del foix, quin animal series?
3: Quin animal seria? Hòstia, no sé. Un toro, perquè som molt cabezón.
1: Vale. I la colla, quin animal seria dins del món casteller?
3: La colla seria un zoològic sencer. Perquè tenim de tot, ja ho sabeu vosaltres.
1: Sí, totalment. I ara, la més destacada, la pregunta que han fet inclús bromes en altres programes, inclús jo m'agalofré la resposta a aquesta pregunta, que és quina pedra series?
3: Quina pedra? Quina pregunta era
1: quina
3: aquesta?
1: Pedra series?
3: Hòstia, quina pedra? Pues no sé. Seria les pedres que hi ha als espigons de la platja... Sí? Que tu la veus allà i dius, això aguanta tot? Sí, però la vas a mirar de prop i està feta una merda.
1: Vale.
3: No sé si serveix.
1: Em serveix. Molt bona aquí resposta. Aquí s'ha sí, respost sí. Fins i tot una pedra de hachís, o sigui, ja després d'això...
3: Hòstia, aquí ho he dit, no el vull saber-ho.
1: Ningú de la nostra colla.
3: No vull saber-ho.
1: I ens queda una pregunta més, que si mal no recordo, la van fer els últims convidats, i era, què opines dels bous de la Bisbal?
3: Això ho van preguntar els bous de la Bisbal.
1: Efectivament.
0: Era per veure què responies,
1: això
0: no?
1: Això sí, els caps de colla dels bous de la Bisbal.
3: No, doncs pues, em sembla una colla molt, molt... Bueno, entre... Bastant semblant a la nostra. Tenen més experiència, perquè tenen més temps que nosaltres. No van començar de zero, perquè venia gent d'altres colles. Però penso que treballen molt bé dintre les seves limitacions, a nivell de número de gent i de tot, i bueno, prou bé. A més, conec prou gent d'allà. I aquest any hem coincidit diverses vegades, no? Sí.
0: Molts cops
1: a
0: amb
1: la nostra festa sí. Major a la platja i amb el concurs.
3: A les
1: peces. Sí, hat-trick.
0: A Vilafranca.
1: Ah, jo no estava. No, pòquer, de moment portem pòquer.
0: Sí.
1: I coincidim no, alguna més o no?
0: No ho tinc clar.
1: No fem repòquer?
0: Crec que no.
3: No ho sé, no tinc el cap.
1: Bueno, doncs... Ara passem a parlar més de la posició que ocupes dins de Castellers del Foix, que és la part de la tècnica de pinyes, sobre, en el teu cas, el cap de pinyes. Com és portar tanta gent? Així, doncs, per començar.
3: Si m'ho preguntes així, no ho sé. Es porta. Bueno, ara, clar, vosaltres, per exemple, heu entrat a la colla fa relativament poc i no s'assembla gaire o gens l'estructura de la colla de la tècnica junta a el que hi havia abans. Abans ho feia tot a l'Àngel, tot. Després vaig entrar jo, que això li va descarregar... Això ja no sé si ho dirà alguna vegada, però això li va descarregar ell la feina de l'hòstia, perquè llavors es va començar a preocupar de lo seu. L'Anna, que també porta bastant de temps amb la canalla, i érem... Després ara heu entrat vosaltres, hi ha més gent a l'equip de canalla, hi ha un equip de troncs que abans no estava com poc definit, i, bueno, com es porta? Doncs pues, com puc. Perquè ja ho sabeu com funciona, que per molt que... A més, els de pinya sempre estem una mica barallant-nos amb les altres parts de la tècnica, perquè quan falta un terç o falta un dosos o això, el castell no es fa. Però si et falten tres primeres, quatre crosses i dos baixos, es fa de fer igual. I busca't la vida. Així de clar.
1: Sí, això ho hem comentat diverses vegades. Sempre...
0: Comencem forts, eh?
1: Sempre tinc baralles amb el Pol, aquestes coses. La típica de... No, doncs pues et pujo aquest. Doncs pues avisa'm perquè em quedo sense un lateral.
3: Què va passar el dia del concurs de quarts amunt? Que no hi havia tronc i era un drama. Què? Per què no? Que pugi qualsevol.
1: Ho vam dir, és dels pocs dies que estàvem tranquils aquesta temporada, dir, que de pinyes no hi ha problema.
3: Que jo recordi és la primera vegada que passa això.
0: Jo, sí. No, jo porto 3 anys gairebé a la colla i és la primera vegada que recordo que no fem un castell per falta de gent al tronc i no a la pinya.
3: Bueno, a veure, ens ha passat altres anys, sí, per falta de preparació tècnica.
0: Vale, però no perquè no estava a plaça, no hi havia vingut.
3: Jo porto 7 anys i que jo recordis la primera vegada. Clar, jo anava així, per la plaça. Però què passa amb el 3 de 7?
1: Era el dia de... A mi em dona igual, les pinyes estan bé. Tenim gent suficient.
3: No, però es va valorar fer el 3 de 7. I més quan treus la calculadora pel tema. Bueno, però bueno, també es van... que no feia falta fer-lo, perquè quedaríem quarts igualment, i que, bueno, va anar prou bé la diada com per jugar-se-la d'aquesta manera. Però, bueno, continuo recordant que era el gran drama perquè faltaven 4 del tronc. Pues a mi em falten 25 i tiro la pinya igual.
1: Sí, sí. Ha començat fort, molt fort.
0: Sí, és que
1: començat... M'encanta que avui no estigui al Pol, perquè no es pot defensar.
0: No, avui... jo crec que sou els tres de pinya i jo no penso discutir-ho, sí, res, jo... perquè crec que és gestionar pinya és el més difícil de tot, però bueno, el Pol sí que us estaria discutint i ho sabem tots,
1: segurament,
0: però jo no us ho discutiré, així que seguiu criticant a qui vulgueu.
3: No critiquem,
0: doneu la vostra opinió, vale.
3: Sí, perquè clar, l'equip de canalla gestiona, no sé, 15 persones, l'equip de tronc gestiona 25, els de pinya gestionen 80.
2: Bueno, ojalá fossin 80.
3: No, bueno, 80. No s'ajunten mai tots, però són 80 o més.
1: El problema és aquest, que no hi ha la solidesa de que vinguin tots al mateix dia.
3: No.
1: Si vinguessin tots al mateix dia, castells més els haurien fet.
3: I tant.
1: Quin creus que és el següent pas?
0: Aquesta és la pregunta que s'ha repetit més aquesta setmana.
1: Quin és el següent castell inèdit?
0: Inèdit que ha de fer Castells del Foix.
3: El que jo penso o el que farem?
1: El que tu penses.
0: Pots dir les dues opcions.
3: Jo, factible a nivell de gent, la Torre de Set. Ara se'n tiraran les obres del tronc. Perquè...
0: Aquí ningú et dirà res perquè som tots partidaris del 2 de 7.
3: Jo sempre miro a nivell de gent suficient. Inclús a dia d'avui, a nivell de gent, la podríem fer a nivell de pinya, parlo. Després l'altre ja és una aventura. Que si el castell amb agulla, que si... Vale, sí. Però no es pot assajar tot, tampoc. Tampoc.
0: No veus un 3 de 7 amb l'agulla de cara a final de temporada?
3: Sincerament, no.
0: Sí.
3: No. Hi ha altres coses, no cal...
0: Quines altres coses? Doncs
3: pues no sé, el 3 ha aixecat per sota, el Pere de 5, que l'hem de descarregar encara, que això sí que ho tenim...
1: I bueno, que són dos castells que amb poca gent es pot assajar.
0: I són dos castells que hem de fer aquesta temporada. I què opines del nou? Que aquesta,
1: no.
0: Que aquesta nou, setmana
3: millor que no me preguntis.
0: Ha sonat molts cops, perquè que castells ara... d'Andorra ha descarregat el 9 de 6 aquesta, sí, setmana. Marion ha ensenyat diverses vegades aquesta temporada el 9 de 6.
3: Heu vist aquestes pinyes?
1: Això anava a dir jo. Jo he estat, sí, en aquestes pinyes. Jo he sigut
0: no
1: part,
0: podem dir...
1: jo he sigut part de la pinya d'Andorra i aquesta quantitat de gent no la tenim ni el millor dia nosaltres.
0: Però no podem dir com era la pinya d'Andorra.
1: Bueno, la pinya d'Andorra, si comencem a fer a un puzzle, a lo millor també podem fer-ho nosaltres.
0: Clar, o sigui, nosaltres podem fer-ho, jo crec. No és part d'esmereixer Andorra.
1: Però no només Andorra. Andorra i Mediona. Mediona, el primer, sí, nou que va fer, hi havia camises vermelles de primeres mans dintre la rengla. I l'última que van fer hi havia més samarretes que camises a plaça. Però... deixeu l'estructura aquesta dels collons, com vaig llegir l'altre dia que van posar, ara que algun tita, no sé què, tita vella o alguna cosa de la vella, que digui alguna cosa del 9 de 9. Això és una falconada. A mi ens diuen molt que fem falconades.
0: Aquí hi ha una persona de falcons.
1: Hi ha una persona de falcons, no pot parlar, perquè és una falconeti. Llavors, ho tenen més conegut això, però diuen molt dels castells de 5 de 6 amb agulla, 7 de 6 amb agulla, cosa... El 9 de 9 també és una falconada. Que serveix per guanyar concurs? Sí. És una falconada.
0: Ha servit per guanyar el concurs.
1: Molt bé, però és una muralla, no un castell. Si ens posem tècnics en castells, cap a dalt, no cap a l'ample.
2: Estaràs tota l'hora plorant de què heu perdut.
1: No, jo anava amb les joves i amb les joves. Em dona totalment igual qui guanyés. Però el 9 de 9 de Vilafranca és un castell molt complex, però és una cosa molt lletja. És lletjíssima. Prefereixo un castell sense folre que un 9 de 9.
0: A tu t'agrada el 9 de 9?
3: A mi no.
0: No t'agrada el 9 de 9?
3: A mi els castells compostos, el 5 encara... Però tot el que és el 7, 9, no. Això a nivell de pinyes és una pesadilla.
0: I el 5, més, el 5 de 7,
3: el 9 de 9, ara no sabria dir-te quanta gent va al tronc, però no sé, que van 60, no sé. El folre van, no sé, 80 més. Aquesta gent no surt d'Amazon ni d'una altra colla. Aquesta gent surt de la pinya. I clar, ara, el 9 de 6, segurament hauré de pujar fins allò, al castell. No sé, algú ha d'haver a baix. Si el volem fer net, sí, demà el podem fer. Però jo no dic que no el fem. Jo dic la meva opinió, que sempre ha sigut la mateixa. No.
0: Jo crec que ho has deixat bastant clar.
3: Sempre, sempre. Sempre.
1: Castells Ample, com a molt, jo et diria el 5 i el 7 encara, el bueno, 7. Mira, a lo millor. Però és que el 9 no.
0: Feràs dos, el 7 nosaltres l'hem fet dues vegades. Gestionar sí. Això a nivell de pinyes com ha estat?
3: T'explico com ho hem fet?
0: Sí, sisplau.
3: Pues de loteria, perquè el 7 de 6 que vam fer aquí a la Festa Major teníem, no diré un cordó, teníem mig cordó. Em vas haver de posar jo d'agulla. El Carvajal fent de dues posicions a la vegada.
1: Els baixos de la meva zona van intentar de fer també de primeres, ajudant-me perquè no caigués la renga.
0: A dalt es va notar. Es va notar
3: i a baix el doble.
0: Eren pocs.
3: Bueno, que tècnicament és possible, sí, perquè és un castell que té 7 rengles i s'aguanta més o menys
0: sol gairebé.
3: Però clar, hi ha d'haver algú a baix, perquè segur que algú dels de baix del primer segon cordó va al tronc. És que hi hauria d'anar estar jo. És que, no sé, jo ho penso, això fa anys, però bueno, a mi no em fan cas.
1: Nosaltres aquí ho parlem bastantes vegades, que la pinya és la gran oblidada.
3: Sí.
1: És la més necessària sí. Perquè es faci un castell i moltes sí. Vegades la més oblidada.
3: Sí.
1: Però en tot arreu, i ara, per exemple, ara estan començant a sortir també fotos dels concursos, la gran majoria són del tronc, del pom de dalt, ningú mira les pinyes. Hi ha algun fotògraf que sí, però la majoria no mira les pinyes.
3: Ara, per exemple, a la TAP de Tarragona tenen la càmera aquella que va penjar d'uns cables, que és dels únics llocs que pots veure pinyes, perquè són pinyes no comparables amb la nostra. Però jo què sé, a mi se'm cau la bava ahir. És la primera vegada que veig un concurs per la tele. I ho he de dir. El 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, un 5 de 9 en folre pugen 37 persones al tronc, si no m'equivoco, i el folre seran uns 80. Hi havia 24 cordons. 24 cordons d'un 5. Que crec que la Jove de Tarragona crec que és la colla que té més camises de Catalunya. Crec, m'ho van dir alguna vegada. Clar, jo veig això... 20 i pico cordons amb un 5 de 9 en folre, i segurament algú no va poder anar perquè van canviar l'hora de la diada, doncs pues clar, això, és que el 5 de 9 no el fa la pinya, el 9 de 9 el fa la pinya, el pilar de 9 el fa la pinya.
0: El pilar de 9 el fa la soca.
3: O sigui, el pilar de 9 té 4 pinyes.
0: El pilar de 9, i ahir es va demostrar, ahir va caure el pilar de 9 i la folre, manilles, puntal sí que va, però van aguantar. O sigui, no es van enfonsar folre i manilles ahir.
3: Quatre pinyes una sobre de l'altra. Pilar de 9 sí que és veritat que és un pilar, que no és el mateix a nivell de... Clar, el pilar de 9 només pugen 8, bueno, 9 amb el baix. Clar, tots aquests estan a la pinya. I és un pilar de 9. Bueno, és com el dels... Què és més fàcil? Ara també se'n tiraran a sobre. El 3 de 9 net o el 4 de 10 folre i manilles?
0: Crec que aquí ho tenim tots bastant clar, no?
1: A veure què diràs.
0: Que el 3 de 9 net.
3: Per què?
1: Més fàcil.
0: Més difícil.
3: Més difícil?
0: El 3 de 9 net.
3: Jo no trec mèrits al 3 de 9 net. És una bestialitat tècnica. Però el 4 de 10 en forre manilles és un castell que no es pot assajar. Mai sencer. És un castell que té quasi 1.000 persones. Gestionar això són... Forre manilles, no sé ara calcular-t'ho. 200 persones que han d'aguantar la seva posició pujats a sobre d'algú. És un castell que s'assaja per parts, és impossible assajar, cap colla té 1.000 persones a l'assaig. Ojo, que el 3 de 9 me quito el sombrero. Que no s'ha descarregat mai, sí, però potser perquè s'ha intentat menys vegades.
0: Sí, segurament
3: el 4 de 10 ja fa anys que es porta a plaça i s'ha descarregat, entre cometes, bastantes vegades, però el 3 de 9 l'han portat, que jo recordi, 3 vegades a plaça.
0: Jo crec que 3. Sèriament sí. La Jove ha fet molts intents a plaça. Crec, però, no sé si va d'ahir que 5 o 6 intents desmuntats ha fet la Jove al llarg de la seva història.
3: Quants intents es van fer ahir del 4 de 10? Carregats, descarregats i desmuntats.
0: 4. Un intent desmuntat de la Vella, dos carregats, un de la Vella i un de la Jove de Tarragona, i el descarregat de Vilafranca.
3: El 3 de 9, un. I no trec el mèrit, em trec el barret. És una bestialitat. Però per mi és més difícil gestionar quanta més gent, perquè aquesta gent Estigui on estigui, ha de defensar la seva posició. El 3 de 9, el tronc és el que és. No hi ha folre, no hi ha manilles, és menys gent, es pot assajar entre cometes més fàcilment, perquè no fa falta tanta gent. I a més també he de dir, a Vilafranca 4 de 10, no sé si eren 700 persones a l'APP, però és que hi havia 1.500. Perquè havien, no sé, 20 de Cubelles, 20 de Mediona, 80 Govindes... clar, és que...
0: Molts Govindes,
1: Govindes
0: com cada
1: any. A tot arreu,
0: any.
1: Però Govindes a tot arreu.
0: Molts Govindes.
1: A la premsa hi havia Govindes, als lavabos hi havia Govindes, a la gent que està mirant a la plaça hi havia Govindes, hi havia Govindes a tot arreu.
0: I amb una energia que anaven els Govindes...
1: I et diré que nosaltres vam anar des d'aquí al Polillo amb el cotxe i vam passar tot el desfile d'autobusos de Vilafranca, 8 autobusos, dels quals 2 eren... doble pis, i un no era ni dels del Penedès, que són els que porten a Vilafranca, i era un extra d'aquests de típic d'interurbà.
3: És que els castells límits, cap colla, cap, els pot fer sola. Cap. Nosaltres, el nostre castell límit, que és el castell de 7, nosaltres sols no el podem fer. Bordegassos, el castell de 8, no el pot fer sol.
0: Bordegassos, s'ha de dir que el 2 de 8 en folre l'altre dia... Jo, hi ha una foto que no es veu ni una sola camisa o samarreta que no sigui groga. La pinya que portava dissabte a Bordegassos era al·lucinant.
1: Perquè van fer una molt bona campanya amb totes les necessitats de Vilanova.
3: Sí, però jo vaig anar fa 2 anys a Bordegassos, sí que van portar, crec que 500 persones. Què passa? Que és gent que no fa castell, que ole, molt bé, però clar, i... Bueno, és una torre de 8, ja fa falta menys gent, però l'altra vegada crec que va fer el 9 de 7, no recordo quin castell era. Es van fotre una castanya i a la següent ronda no es van posar aquests de les samarretes. Que amb això també has de jugar. Els Govindes això no ho fan, eh? Els Govindes ja els hi pots tirar pedres a sobre que aquells no es mouen.
1: Estan més acostumats.
0: Mira, Franques ja saben el que fan. Sí, ja saben, no. Són llestos.
3: Sí, sí.
1: A mi Bordegassos tenia molta gent de Vilanova, però també tenia dues muixarangues que van venir a ajudar. Una era la d'Elx, diria, i l'altra ara mateix no caic, però la portaven a la samarreta. També et diré, jo patia, just el que ha dit ell, ho vaig dir dies abans, que una caiguda forta els hi podia fer perdre gent que estava allà mateix a la plaça.
0: I no la van, però no la van perdre.
1: No ho sé. No jo. Soc conscient de gent que es retirés. No vaig veure, o sigui, no vaig estar atent tampoc.
0: A plaça jo vaig veure que el 4-8 tenia la mateixa pinya que tenien tots els castells.
1: Pot ser. No soc conscient pràcticament.
3: Bueno, aquí també està el bonic de fer castells, que si no t'ajudes no ho fas amb el teu company de colla i amb el que no és de la teva colla. Això forma part de fer castells, que hi ha colles que això no ho entenen gaire, però bueno.
1: Parlem d'aquesta part. Què opines d'anar una diada i que la gent no s'ajudi entre ells a la pinya?
3: Pues em sembla molt malament. Això és una rivalitat mal portada. Que això existeix? Existeix, com a tota la vida. Però, bueno, també has de jugar amb el fet de que estàs treballant amb persones humanes. I les persones humanes pues, tenen, no sé com dir-ho, egos, enveges... com que no em vas ajudar no sé quina diada, ara no t'ajudo jo... o perquè m'has tret aquell castell del baròmetre, doncs això passa, però bueno, s'ha de portar amb esportivitat.
2: Sí, que això a principi del programa ho parlàvem bastant, però ho vam deixar de parlar, que són els egos al món casteller. Què opines de l'ego al món casteller?
3: I m'ho preguntes a mi.
2: Sí.
3: Espero que sigui gravat aquest programa, perquè igual...
2: És broma.
3: No, és el que deia abans. Al final treballes amb persones humanes. I més amb la gent que treballem amb pinyes, treballem amb adults. I això ho explico sempre. Els adults, m'incloc, estem molt contaminats de la vida adulta, de la vida laboral, de l'estrès, de les factures, de que si m'he divorciat, que si coses d'aquestes. I això ho trasllades, perquè és una activitat molt intensa, al fer castells. I, bueno, hi ha gent que són amics a la colla, gent que no, però bueno, has d'entendre que fas castells. I si fas castells amb... No és el cas, però aquí tinc al costat el Nil. Si el Nil en cau com el cul...
1: Es cau com el cul.
3: No, és veritat. Però jo només he d'estar amb ell a una pinya 3 minuts. No m'he d'anar ni a sopar amb ell, ni perquè em cau malament, les seves... temes de conversa no m'agraden, jo què sé. però has de ser conseqüent amb el que fas. Fas castells, vale, Nil, fem castells hasta el viernes, ja està. I això passa, amb els egos igual, hi ha gent que necessita ser protagonista, però no per castell, sinó perquè la seva vida personal és així, i això ho has d'acceptar, no passa res. I els egos a nivell individual i a nivell col·lectiu també, de colles, i... però això passa a la vida, no, no és una cosa exclusiva de castell.
1: I què n'opines de l'ego dels tronquetis, de no posar-se la pinya? Crec que això també he parlat molt i jo sempre em fico amb el Pol.
0: I aquesta mirada de vida cap
3: perquè
0: a mi...
3: No ho dic per això.
1: No, de fet, tu ets tronquetis,
0: ara,
1: però sempre estàs a la pinya.
0: No. La bronca de sempre, va, David.
3: Sí, la bronca de sempre. No, amb el Jordi tinc molt de cachondeo. Bueno, cachondeo el tinc ara, a la plaça no. Això ho he vist molt a colles grans. Fixeu-vos quan descarreguen, no sé...
1: Ah, ja sé.
0: O quan carreguen.
3: O quan carreguen. No, quan carreguen no fan el que diré ara.
0: Quan carreguen. Ahir van venir alguna, que van carregar castells molt tops i van pujar i van saltar sobre la pinya.
3: Bueno, però això de castell gran, bueno, amb els castells de set també passa. Quarts, quins, d'això, baixen a la pinya, comencen a saltar, però, hòstia, tio, que queden quatre pisos. Els pregunteu a les rengles. Orelles vermelles, peus a la boca. Hòstia, espereu-vos 30 segons i us celebreu al terra. Jo entenc l'eufòria i entenc el moment.
1: I que busca la foto, que és molt bonica
3: no
1: la foto sobre la
3: pinya. No penso que en aquell moment busquin la foto, no tenen temps a pensar.
0: Sí.
3: Després veuen la foto i...
0: sí, que busquen la foto. Ui. Home.
1: Quina bueno, dia de base que vam parlar
0: a Festa Major.
1: A Festa Major em va ficar el peu a la boca.
0: No, a Festa Major no et vaig posar a la dia de la colla. Et vaig posar a la dia de la colla amb la jove de Tarragona, Nens del Vendrell i Bordassos. Allà, baixant del 3, et vaig ficar el peu a la boca.
1: Pot ser.
3: Ja, però és necessari, això?
0: No. No, no.
3: Perquè el Nogui, en aquest cas, si es lesiona, el següent castell no el pot fer.
1: I busca tu primeres.
3: Clar. Jo entenc l'eufòria, ho entenc. Però he de pensar els del tronc que si no hi ha pinya no hi ha castell. I una mica més de respecte pels de baix. Que no sortim a les fotos, no saltem a sobre de la gent i estem allà, si tu estàs al tronc, no sé, 2 minuts, ells estan 5, aguantant. No ho dic per tu, Jordi.
0: Ja.
3: Ho dic pel l'ego dels tronquetis. Que, i això de, no, jo arribo... Si l'assaig és a les 9, arribo a les 9. Això amb altres colles ho he vist, eh? Jo a quins castells pujo perquè he de marxar a sopar? Vale, aquest, i canvien l'ordre per això. Bueno, el famós Jaume Galofré, no ho dic per ell, però això és de ser un tronquet... Vale, que no tenen a ningú més. Vale. Però parar una diada, fer intents desmuntats a posta... això també entra del tema de Valls, eh? Per una persona...
0: I ahir va tornar... Ahir amb el 2 de 9 va tornar a passar. Faltava el quart de davant del Jaume Galofré. No era el Jaume, però faltava el quart que pujava amb el Jaume Galofré. I va tornar a pujar Fede Gormaz, que per mi, tots els aplaudiments al Fede Gormaz, perquè sempre que no està ningú el fan pujar i pobre...
1: És com nosaltres a vegades, quan falta algú al tren, i diuen... Posa l'Àngel, no? Posem l'Àngel.
0: És una mica, sí.
3: Sí.
1: O quan nosaltres al principi de temporada ens falta un baix, el David de baix,
3: sí,
1: que
3: també,
1: aguanta.
3: Sí.
0: Jo crec que el Fede es mereix descarregar tant el 2 de 9 sense manilles perquè l'ha provat dos cops i els dos pobres se'ls ha quedat en intent.
3: Bueno, però el fet de portar-ho a plaça per mi ja és un èxit, eh? Perquè si ja ni t'ho planteges és que no. I si el porten a plaça, jo vull pensar que no és només per carregar-lo com es feia fa 50 anys. Penso jo, eh? O vull pensar.
0: Jo vull pensar que sí. Jo crec que les proves que havien fet totes les colles sobre els castells que portaven eren bones.
3: Bueno, de fet, la vella va estar plantejant-se fins a l'últim moment fer el que era, la Torre de Nou?
0: El 2 de Nou sense manilles.
3: Van fer una prova allà dintre amb aquest que és bomber, que no me recordo mai com es diu, el Llàtzer, que és bomber, sí. I al final van dir no, perquè no ho veiem clar, i per suïcidar-nos no.
0: Bueno, l'havien de descarregar...
3: L'havien de descarregar.
0: Sí, i era molt difícil descarregar.
3: Però es va plantejar.
0: Sí.
3: Van tenir el seu punt de seny, penso jo, perquè en aquells moments d'això... Bueno,
0: però a la vella què li va passar amb el 4-10? Que la sortida de quinta se'ls va caure. I això ja els va fer perdre molts punts, perquè van començar a celebrar-lo. Comences a celebrar, comences a baixar ràpid, i al final... El folre,
3: a celebrar abans d'hora.
0: El folre i les manilles van acabar enfonsant-se.
1: I això és veritat que és la primera vegada que vaig a concurs, però em posava molt nerviós. Que la gent aplaudia, potser amb l'enxaneta encara a dosos, començant a agafar a dosos i començant a pujar, i que encara quedava mig castell, potser, per descarregar-ho i ja començaven a aplaudir. A mi em posava molt nerviós. També et diré, aquest moment que has dit del 2, jo just havia canviat, vaig fer canvi amb el Jordi va pujar a dalt a narrar el 9 de 9 i jo estava a la plaça, en quan va acabar el 9 de 9 ens va venir corrents una noia, crec que anava vestida de la Jove de Tarragona, que havia estat preguntant i que li havien dit la vella que confirmaven que feien el 2.
0: I després
1: va haver les proves i en el temps que jo pujava cap a dalt va ser quan van confirmar que
0: va haver-hi el discurs de Manel Urbano dient que no calia anar-hi a més, que per punts hi podien arribar però que no calia anar-hi a més, i va acabar dient els hem fet patir, que era el nostre objectiu.
3: Sí, però bueno, a Vilafranca tampoc li van anar tan sobrat el tema, eh?
0: Bueno, jo crec que a la Pinya de Vilafranca, que, o sigui, a on estava Vilafranca, en el moment de l'intent de Pilar de Nou, va ser hòstia, que potser és el primer any que no guanyen. Perquè,
3: el primer any que no guanyen... Bueno,
0: o sigui, el primer any de tots, o sigui, de tots aquests seguits des del 2018, i la vella torna a anunciar 4-10 perquè sabien que era un castell que podien descarregar, que era el castell que podien descarregar al 4-10 perquè... Ja,
3: però, ojo que dius, estàs pensant que no guanyes i acabes de descarregar un 3-10,
0: un 4-10,
3: un Pilar de Nou que t'ha faltat un mil·límetre, i l'única carta que et queda és el 9 de 9, que no s'ha descarregat mai.
1: I
3: prendre aquesta decisió...
0: Era molt difícil, era molt difícil.
3: M'agradaria a molts que estiguessin a la tècnica per veure
0: difícil
3: aquests moments com es gestionen.
1: I pel que van dir, no el tenien tan assajat com el
0: no,
1: de
0: no, no.
1: El 9 de 9.
0: Es plantejaven, o sigui, es plantejaven abans tornar amb el Pilar de 9, perquè el veien més descarregat, el Pilar de 9, que ni tan sols anar amb el 9 de 9.
3: A més, pensa que quina hora era quan es va fer el 9 de 9? Les 9 de la nit?
0: Vaig a comprovar-ho.
1: Busca les trucades. Busca
0: el vídeo, a quina hora va
3: morir. Això és una cosa
0: que... El vídeo es va gravar a les 10 i 12 minuts.
3: A les 10 i 12. La gent porta allà 7 hores i sense comptar autobusos i no sé què. Això jo sempre he estat molt en contra.
0: De què? De l'autobús?
3: No, de que un concurs duri 7 hores. Això no pot ser. Això no pot ser, perquè la gent... Després de 7 hores et descarreguen un nou... Però físicament com estàs? Estàs fet una merda, estàs cansat. El dia següent has de treballar.
0: I ahir el 7 per la tarda es va notar, eh? O sigui...
1: Va acabar
0: molt tard.
3: Hi ha gent que ve... Bueno, si vens de Tarragona, de Vilafranca, no, però hi ha gent que ve de, no sé...
0: De Mataró.
3: De Mataró, de... Clar.
1: Les de Barcelona també...
3: Això s'hauria de replantejar o no sé com, o treure rondes, o treure
0: I ahir,
3: folles, o...
0: I ahir va haver-hi...
1: Jo no
0: recordo un concurs sense una quinta ronda. No va haver-hi cap castell a quinta ronda.
3: Bueno, i de fet es va anul·lar l'entrega de premis, que si no hagués durat 8
0: sense
3: hores.
0: Sense toc de vermut.
1: Bueno, el toc de vermut va bé. Xiquets de Reus que s'estaven anant de plaça i ho van tocar mentre marxaven.
3: És que clar.
0: Xiquets de Reus portava una festa també, sí, anaven molt contents.
1: Xiquets
0: de Reus,
1: i de la Gràcia van estar la jornada celebrant.
0: Bueno,
1: celebrant
0: jo crec
1: coses.
0: Que Xiquets de Reus, Vilagràcia i Capgrossos de Mataró són les colles que surten més contentes de plaça.
3: Sí, i tant.
1: Capgrossos, perdó, que he posat avui a l'Instagram el segon i era un terç, com va aguantar el terç doblegat completament cap al davant. Però et vull dir, moltes vegades veiem només el terç que està doblegat cap al davant, el segon que està doblegat i està aguantant, i no es mira com està la pinya col·locada, com està el folre. Diria que era el folre, no sé, d'aquí, estava completament en diagonal.
0: Les manilles del 3-10 de les Joves de baix, si no ho recordo malament, van patir de valent, les manilles.
1: Moltíssim.
3: Sí, però no... Els vídeos són de tronc, fixa't.
0: No, sí,
3: bueno,
0: sí.
3: El concurs no. Però és el que diu el Nogui. Jo, com a cap de pinyes, he tingut molts problemes per trobar imatges de pinyes xungues, el 5, el 7, perquè les fotos estan fetes normalment a nivell de terra i s'enfoquen sempre al tronc. I per veure les mans necessites estar amb alguna la diada a la plaça de la Vila Vilanova, perquè hi ha gent al balcó gravant, o al concurs, perquè el concurs no és comparable amb el nostre nivell, però bueno... I m'ha costat molt trobar fotos d'aquestes.
1: De fet, nosaltres, com hem anat fent cada posició, el Jordi s'ha encarregat de fer a l'Instagram rotllo posant blanc i negre a les fotos.
0: I només assenyalar, destacar el color, la posició.
1: Hem tingut complicacions per trobar fotos.
0: Sobretot grosses,
1: nostres,
0: laterals.
1: Però el dia que va ser drama, això... Les
0: grosses i laterals.
3: Clar.
0: Va ser o sigui, era impossible.
3: I fotos de terços, quan et trobes? O de quarts? O de canalla?
0: No.
1: O l'enxaneta?
0: No. I de cap de colla, narrant un castell. Hi ha més fotos del cap de colla narrant un castell que una foto que es vegi al vent.
3: Clar, perquè cap de colla està fora. I, bueno, és el cap de colla i té un centre d'atenció important. Però clar, al lateral de la dreta de la buida de no sé què. Pues a vegades ni jo ho sé. Perquè
0: no saps ni qui anava.
3: Bueno, sí, me'n recordo, però clar, ja són tanta gent a controlar, hi han tants canvis d'última hora, perquè n'hi han. Perquè sí, això, qui anava de... Pues, hòstia, ho he de mirar.
0: Però, i en canvi el tronc és, qui anava a la buida de quart de la buida? Jo.
3: El tronc, el tronc més o menys sempre és el mateix.
0: No, jo em sé totes les posicions, el 3 de 7.
3: Sí, i la crossa de la, del baix de la plena...
1: Crosses de l'Azazú. Digue'm quines són les crosses de l'Azazú.
0: La Laura.
1: Aquesta la tens claríssima, ara digue'm la segona.
0: I la Montse Vila.
1: Depèn del dia.
3: Depèn
1: si
3: del dia.
1: Sí, si no, no. Però ben dit. I la Janil?
0: A l'Oriol i el Gerard.
3: No, aquesta és fàcil.
0: Aquestes són fàcils.
1: Et diré que va passar per aquí una persona de tronc, dels dosos, per ser exactes, que no sabia ni el nom de les posicions. De la pinya.
3: De la pinya.
0: No sabia el que era un contrafort.
3: Si és canalla, li perdono.
0: No sabia el que era un contrafort.
1: Però com el Jordi. És.
3: Bueno. Ja ho aprendrà. Queda fet. Ah, ara entenc, perquè l'altre dia la volia posar de contrafort i em va dir que no.
0: Què?
1: Qui era?
0: No li has demanat.
3: La Laia.
0: Ah, sí.
1: I
3: ara m'ha quadrat el tema.
1: Sí, sí. No sabia.
3: No, va dir no, jo aquí no. Diu, vale.
0: La Júlia avui ha fet de baix.
3: Avui?
0: Un taller de Castells a l'Insti.
1: Ha fet un baix amb
3: els de l'Erasmus. Vale. Sí.
1: Què anem a dalt?
0: Jo.
1: Júlia, tu i Eric.
0: I Eric. Ha dit que era la primera i última vegada que es posava una pinya.
1: Sí, li hem fet la broma.
0: A Júlia.
1: A Júlia, li hem fet la broma. Mira, de baix, com la teva mare ha dit, no. Ha quedat no molt fort.
2: Bueno, jo... Canviarem una mica de tema a... Tornem una mica com als principis, ja que ets com el veterano. Ets un veterano de la colla. Com vas viure el passar de ser casteller sense cap funció tècnica a ser de sobte el cap de pinyes?
3: Pues et diré que jo vaig estar molt poc temps sense ser... Perquè jo vaig començar... Bueno, quan va començar la colla, més o menys, a l'estiu del 19... Pensa que al cap de 6 mesos, una mica més, ens van tancar per la pandèmia. Vam estar sense fer res, però bueno, sense fer res a plaça. Però també es va fer molta feina administrativa perquè no teníem res. I van començar a assajar, que encara no es podia actuar. Primer, no sé si us recordeu, primer eren 15 persones, després eren 25. Clar, el que fa la llista de Schindler ets tu. Tu ensaies, tu no, això és complicat. Intentàvem fer-ho... Bueno, explicaré-ho al cap de pinyes com va ser primer. Em va venir a buscar el cap de colla a casa meva, directament. No és allò de... No, em va picar el... Bueno, baixa la meva dona a treballar, diu, digue-li al teu marit que vagi, que vull parlar amb ell. A les 8 del matí, un dimarts.
1: Una mica gàngster, eh?
3: Sí, sí. Diu, què passa? Escolta una cosa, vine. He pensat que seràs tu el cap de pinyes. Jo, què? Si no tinc ni idea. És igual, és molt fàcil. Una merda, és fàcil. I, bueno, sé que no era la primera opció jo, però després he entès amb els anys perquè van dir que no els altres. I, bueno, fins al dia d'avui. Em vaig haver de fer una immersió total perquè jo no tenia ni idea. Bueno, de fet, ningú tenia ni idea de muntar una pinya aquí. A l'Àngel tampoc, perquè ell ha sigut de tronc tota la vida. I jo diria que a dia d'avui encara no, hi ha coses que no sap de pinya, perquè s'ha despreocupat sempre. I ningú ni idea. I bueno, a base de provar, pues mira, de xupar-me 50.000 vídeos, d'anar a 50.000 assajos d'altres colles, de parlar amb altra gent, i bueno, llavors ja de menjar-te uns marrons, prova-error, 1.000. I bueno, i aquí continuo.
1: Jo crec que tots ens han enredat amb la mateixa, eh? Nosaltres, per exemple, Anil i jo, la història és que ens vam proposar per ser de canalla i vam acabar també a pinyes. Portant menys d'un any a la colla i sense saber molt de castells.
3: Sabeu molt més, però molt, que jo quan vaig començar. Jo, el meu nivell era zero.
1: Sí, jo he après moltes coses per tu. Jo totes les coses que tenia dubtes preguntava.
3: Vull dir, hi ha coses que encara no sé com es fan. A mi, jo què sé, si fem el nou, jo no tinc ni idea com es munta la pinya.
0: Però és que jo crec que a tronc tampoc saben com es munta. Perquè l'altre dia amb l'enxaneta el Roc discutia que com havíem de fer les passes perquè ningú sap com hem de creuar
3: el Roc. El Roc Sancho. El Roc Sancho sap fer-les perquè és un nen.
0: Sí.
3: Però jo no tinc idea.
0: Però el Roc Sancho no sabia fer les passes. No enteníem algú fent malament, no entenem el què. Però clar, ho hem de seguir mirant.
3: Però això com s'aprèn? Mirant altres
0: mirant,
3: nous.
0: Mirant.
3: Això està tot inventat. Passa que has de copiar o inventar tu algú. Però clar, no hi ha un llibre, no hi ha un manual, no hi ha... has de mirar i de provar coses. Mira, hòstia, com tanquem les mans del 5 al mig? Mira, jo he vist que això, no sé què... Ara el fem totalment diferent d'abans. I sí, penso que millor.
1: Jo me'n recordo que quan vam entrar nosaltres, almenys, va ser el canvi que vam fer de que els que estaven de lateral passessin a estar només amb la rengla.
3: Perquè
1: ja col·locaven en aquella posició.
3: A parlar molt amb els segons, hòstia, això et va millor? No, clar, jo no tinc ni idea. Ets tu el que jo des de fora ho veig preciós, però igual estàs fatal. Bueno, preciós normalment no, però bueno. I mirar altres colles i colles similars a la teva. No comparis amb Vilafranca, però no sé, vaig parlar amb gent de Nois de la Torre, amb gent de no recordo quines colles vaig parlar ara. I vaig veure això que vam comentar de posar només un lateral... Millor només 3 persones bé que 8 malament. I, bueno, de moment està funcionant. I això ho hem après a base de provar, d'assajar i de cagar-la.
1: Sí, totalment.
0: Jo me'n recordo aquell primer assaig en el que es va posar a la pantalla un vídeo del 5 de 8, d'un 5 de 8 de
3: sí,
0: nens al Vendrell
3: sí,
0: perquè veiéssim com
3: sí,
0: es muntava
3: ara,
0: la pinya.
3: Això no fa molt. Fa
0: no,
3: un parell d'anys.
0: Com a molt.
3: Jo ara pregunto, els que estaven allà i ningú se'n recorda d'aquest vídeo.
0: No.
3: Segur. Segur.
1: Igual que el 3, l'altre dia vam provar el 3 per sota i ningú se'n recordava. Jo
0: com es feia un 3 per sota?
1: De com ajudaven els laterals. Jo és perquè que... vaig posar de contrafort l'última vegada com vam provar.
0: I una cosa, per tothom que ho estigui escoltant. No. 1, 2 i 3. A l'1 no fem el 3.
1: Però el problema que tenim moltes vegades amb 1, 2, 3, explico el que refereix el Jordi. És el moment quan comença a pujar la persona que han d'ajudar. I és 1, amb el peu a la cama, 2,
0: a l'altre peu a l'ombro,
1: a l'espatlla, i el 3 és els dos peus ja a dalt. El que passa és que hi ha moltes vegades que molts de vosaltres
0: ja pugem el peu.
1: A l'1 l'heu fet mitja hora abans, llavors quan diem 1 estem amb el 2. O sigui, quan toca posar el peu dret a la cama...
0: Però el 2 és el primer peu,
1: sí,
0: no el segon.
1: A l'1 poseu el peu esquerre dalt, llavors el 3 és el 2. Per això es descoordina.
0: Vale. Jo, a partir d'ara, posaré tots peus a terra i que m'ho facin ells.
1: Vale.
0: Vale?
1: Gràcies. He hagut aquí una agafada de mà de pacto.
0: Vale.
1: I ui, parlant també de pinyes, parlant dels castells... No, abans d'obrir el maló.
0: Vale.
1: Bèlgica.
3: Què?
1: El nostre vale, castell límit a Bèlgica.
0: Què opinaves d'això i què opines?
1: Una cosa que hem comentat aquí bastant. Crec que és el 3 de 7 que millor ha sortit.
3: Sí. Sí.
1: Creus que féssim amb una pinya només... O sigui, sí que els maniques van ajudar bastant, però nostra, per així dir-ho, molt concentrada i que tot tenia molt clar on anàvem,
3: bueno,
1: va afavorir, o quina és la teva opinió?
3: Jo he de dir que, igual que tot s'aprèn a base d'hòsties, vam aprendre molt de l'any passat del viatge a Alemanya. El viatge a Alemanya de l'any passat era la primera vegada que sortíem a l'estranger, no sé què, i a part va ser un moment complicat perquè veníem d'una caiguda feia 5 hores abans,
1: sí.
3: Vam haver de canviar el plan, i bueno, el viatge a Alemanya va ser un caos perquè després es canviaven el planning cada 2 per 3 els alemanys, que es pensa que els castells són com la Super Bowl i van a segon. Bueno, ho van passar molt malament la tècnica allà. I allà ens van plantar. Ens van plantar.
0: És que, perdó, que acabo d'ensenyar una foto del Pol i el Nogui retransmetent
1: sí, de fet,
0: el concurs de castells.
1: L'ha fet el Blai.
0: Que està a les nostres xarxes, l'acabem de pujar.
3: Pues això que deia, vam aprendre molt del viatge a Alemanya. I allà la tècnica, bueno, no sé si es vam reunir en 3 dies 25 vegades, sense dormir, amb estrès... Bueno, algun dia ho explicaré. I vam dir, quan vam acabar, vam tornar a la Junta, dir, mira, la pròxima vegada que anem a l'estranger o fem una sortida així, la gent que tingui clar que anem a fer castells, no anem a fer turisme, i farem filtre de la gent, així de clar ho dic. Perquè jo, si anem a fer un 3 de 7, necessitem un mínim de gent que assagi i mínim de gent d'un compromís. Després farem el turisme que vulguem. A part d'això, que això ha passat a Bèlgica, a part aquest any hem treballat moltíssim el 3 de 7 a nivell de tronc, a nivell de mans, a nivell de tot, i el tenim molt automatitzat. Però la pinya, més o menys, assaja el gruix de, no sabria dir-te, 25-30 persones dels primers cordons, més o menys van venir tots. Estaven tots bastant concentrats, ja els vam mentalitzar del que era. I clar, fer el teu castell límit a Bèlgica, sí que és veritat que jo vaig dir que si no ens ajudaven els de Bèlgica, els maneques, no ho podien fer. I a la vista està que sí. Perquè pel meu gust hi havia pocs cordons. Bueno, pel meu gust sempre hi ha pocs cordons.
0: Hi havia molt pocs.
1: Els mínims que podíem tenir.
3: Però la gent té una confiança en aquest castell perquè l'hem fet, crec que 9 vegades aquest any.
1: Ha fet, sí.
3: La gent, més ahir, o menys...
0: Abans d'ahir, perdó, feia un any només que el vam descarregar per primera vegada.
3: És que estem molt mal acostumats. Això ho porto molt de temps avisant-ho.
0: Bueno, tu ho vas dir a la caiguda de Baixa Mar d'any passat. Estàvem molt mal acostumats a no caure.
3: A no caure i que tot surti bé, perquè ho torno a dir, portem en temporada, o sigui, 4 anys, des del 2022, del 2022 abans no ho comptis, perquè no vam fer absolutament res, volem compilar i això. En 4 anys hem fet 3 de 7, 4 de 7, tota la gamma de 6 en una temporada que això no ha fet ningú, mai, que això no es valora. Hem fet, no sé, castell aixecat per sota, el Pilar de 5, hem anat a Bèlgica, hem fet el castell límit, no sé, mil coses que no es valoren, o per exemple, que no es valori, quan anem, com es diu la dia d'aquesta? Les masuques semblen una patxanga, bueno, de fet és una patxanga, però l'any passat van fer 9 piles de 4 diferents. Quina colla petita té 9 piles de 4 diferents? Recordo que hi ha colles que no poden fer ni un pilar de 4 perquè no tenen gent i acaben desapareixent. 9 pilars diferents, una colla petita. Això, per mi, és més positiu que un 4 de 7. Perquè això et dona un fons d'armari, que és el que estem recollint ara, perquè tenim gent a tronc que no havia pujat mai, tenim canalla que no havia pujat mai... I això es fa a base d'aquestes coses. Perquè si tens un 3 de 7 i no mous a la gent, el faràs 30 vegades. Però quan et marxi un...
1: Ens passa que no podem fer-ho al concurs de quarts de món.
3: Per exemple. Sí, però també he de dir que al concurs de quarts de món van fer el 4 de 6 amb agulla, que és un castell molt infravalorat, que crec que l'havien fet una vegada, i van fer el 5 de 6 amb la torre de 6. Aquests tres castells no els hem juntat mai amb una diada.
1: I el 5 que moltes vegades se'ns complica, i aquesta diada jo crec que els 3 van ser molt parats.
0: El 4 6 amb l'agulla va ser el millor castell amb l'agulla que hem fet aquesta temporada, amb diferència.
1: I molt millor que l'assaig que vam fer a Vendrell.
3: Passa, al nostre nivell passa el mateix que el 4 de 10 de Vilafranca. El 4 de 6 amb agulla i el 5 de 6 no els podem assajar mai sencers. Mai. I sobretot el 5. I... Sí que el 5 de 6...
0: El 3 sí que pots pujar quarts. Al mínim, a qualsevol assaig ja estàs pujant quarts.
3: Però amb un assaig d'un 5 de 6 parlo, hi ha un cordó i pugen 3 pisos. I després a plaça ja veurem el que surt. Això passa sempre.
1: També és la baralla que tenim. Moltes vegades que hi ha 300 proves netes, 300 no sé què, i després tenim nosaltres... Volem provar aquest canvi de baix? No, és que l'altura em desquadra i no sé què. I anem molt a remolda, que diuen els de tronc.
3: Bueno, al final t'has d'adaptar una mica tots a tots. Però clar, de la pinya sempre has d'adaptar a tothom. Diu, tio, que em falten 3 baixos. Busca't la vida. Després digue-li amb algú de tronc, em falten 3 segons, busca't la vida.
1: A vegades també es passa que és, busca't la vida, posa aquest baix. No, aquest no, que queda molt alt. No, aquest no em va bé. No,
0: busca't un baix, el que et doni la gana, però el que jo, però com jo vulgui.
1: Clar, posa
3: ja,
1: però,
3: i si no. Aquest baix no ha assajat mai, és igual.
0: No.
3: Pues puja un terç que no ha pujat mai. Sí, home, no. Que no treballa bé amb no sé qui.
1: Però a vegades també ho fan, és com... Vale, contrafort, per exemple, ens va passar a Alemanya, que estàvem assajant coses i vaig dir, vale, la pola em falta de contrafort. La pola amunt, la pola amunt. Quin moviment això?
0: La pola amunt des de quan?
1: I la pola la tenia al costat i la pola, com que jo amunt?
3: Sí, coses d'aquestes.
1: Coses d'aquestes passen un munt. Bueno, aquest any tenim un segon que està fent bastants castells d'assaig, no sé a plaça quan s'ha fet, el Josep, que era, per mi, lateral indiscutible. I ara no paran de pujar-lo també.
3: Aquí és una baralla que tinc de fa... Tots els que pugen no tornen a baixar. L'Eric era baix.
0: Ja no.
1: Jo no el vaig conèixer ja com a baix.
3: El David, el Marfil i el Josep eren mans. Estan al tronc. El Magí va durar un mes a les pinyes. Bueno, és que ja no... I ara he sentit que volen pujar a un dels baixos, als segons. Diu, bueno, pues res, pues posarem a...
1: Sí, hi ha un lateral també, estan dient de pujar-ho.
3: També, pues nada, pues posarem unes pedres a baix, sí, sí, i que pugin a sobre
1: les pedres.
0: Digueu.
1: El Carvajal també, eh?
0: El Carvajal també volen que vagi amunt.
3: Clar, i l'Adri, sí.
1: Jo ja he començat a dir amb el Nil que cada un que pugin, dos que baixin.
3: És que un no, que en pugin, dos que baixin. No baixa ningú.
0: No.
3: No baixa ningú. O no sé si fem el 9 de 9, però aquí no para de pujar gent i no baixa ningú. Però
0: 9 de 9 net, eh? El ritme.
3: Això s'ha d'aguantar sobre d'algú. Després, no,
0: el terra aguanta molt.
3: És que la pinya no aguanta. Clar, què conya d'aguantar?
0: Si no hi ha.
3: Si no hi ha.
1: I les preses que a vegades posen, eh? Estàs muntant el castell. Bueno, estem ja... No, estic col·locant les crosses, estic mirant que estigui el vent, estic mirant... Perquè després passa el que passa de... Em falta un lateral, em falta un vent, em falten primeres...
3: I quantes vegades està la pinya tancada i encara no saben qui ha de pujar?
1: I estan parant a una esquina i no està ningú preparat. O puja tothom i l'enxaneta està a l'altra punta i no sabia que havia de pujar.
3: Sí, coses d'aquestes.
0: Jo me'n recordo una prova de 3 a 7. Dosos? On està el dosos de la rengla? Dosos de la rengla? Julià Pou! I no estava ni dintre la sala. Imagina't on estava.
1: A saber. Però passa molt.
3: Sí.
1: Jo seguiria aquí parlant mitja vida, però potser 51 minuts. Hem de començar a acabar. I obriré el meló que obrim abans de les preguntes que et farà el Jordi, que sempre obrim. Després, just del concurs de castells, jo crec que té més sentit aquest meló. Sabem que és una balança i que estan per igual pràcticament, però tothom té un costat on es decanta, que és, per tu, què són més els castells? Cultura o esport?
3: Els castells no són gens un esport. Això és cultura, és patrimoni... No, gens, no és un esport. El que passa que sí que en els últims anys ha agafat aspectes de l'esport a nivell de preparació física, d'alimentació, no fa gaire, pujaven els pagesos després de treballar amb 2 litres de vi i ja està. No. A més, els castells són més antics que l'esport. El futbol va néixer al final del segle XIX, el bàsquet també. No, gens. Els Jocs Olímpics no són posteriors, bona part dels antics de l'antiga Grècia. L'esport, quan van néixer els castells al segle XVIII, va ser, no? O abans. L'esport com a tal no existia. No estic gens d'acord. No. Zero esport.
1: Crec que la primera vegada que algú diu que no és esport i...
0: I no, jo no penso ni rebatir.
1: No, i ho rebateix de tal manera que et dic, ok, tens raó.
0: Tens raó. Totes les altres vegades ens han dit, és cultura. I el Nogui i jo hem apretat i ens han acabat dient, és un esport. Avui no,
1: ara ja n'apretàvem perquè el Pol...

0: les altres coses.
1: No repetiré, no tenim tant temps.
2: Jo ho deixaria aquí.
3: Ho tinc molt clar.
1: Un dia sencer.
2: M'aniria a les preguntes. Vale, per acabar, anem a fer les preguntes del Pol. No és del Pol, les llegiré jo. Com sempre diu el Pol, hi ha 33 preguntes, no facis més. De fet, no pots fer més de 25, crec, perquè és el meu màxim i vaig guanyant el rànquing i no em pots guanyar.
1: Tens un minut per respondre les màximes preguntes possibles.
3: Puc dir sí, no i...
1: No són de sí o no.
3: Vale.
1: Però també et diré que hi ha molta gent que agafa un castell i repeteix el mateix castell 40 vegades.
3: Bueno.
2: Vale. 3, 2, 1... Quants anys portes fent castells?
3: 7.
2: Posició actual?
3: Cap de pinyes.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
3: Castellers de Vilafranca.
2: Plaça que t'agradaria actuar?
3: La plaça Sant Jaume de Barcelona.
2: Diada preferida?
3: La de Cubelles.
2: Castell que t'agradaria fer i no has fet?
3: El Pilar caminant des del celler fins a l'església.
2: Posició que mai faries?
3: President.
2: Les teves tres colles preferides?
3: Castellers de Vilafranca, Bordegassos i Castellers de Sagrada Família.
2: Colla vella o colla joves?
3: No m'agrada cap de les dues, joves.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
3: El 3 de 6.
2: Castell que més t'ha emocionat?
3: El 3 de 6 per sota.
2: Moment casteller que mai oblidaràs?
3: L'estrena de la camisa.
2: Pinya, tronc o canalla?
3: Pinya, per favor.
2: Castell preferit de veure des de plaça?
3: El Pilar de Nou.
2: Castell que més respecte et fa?
3: El Pilar de Nou.
2: Millor plaça on has actuat?
3: Hòstia, la de Cubelles.
2: Dia amb més nervis que has viscut?
3: La d'Alemanya.
2: A qui et mires dins del món dels castells?
3: De la meva colla?
2: A qui et mires dins del món dels castells?
3: Ja s'ha acabat el temps. A qui admiro? Sí. El meu cap de colla, l'Àngel Moreno.
2: I acabem amb a qui et mires amb 18 preguntes respostes. Molt bé, està molt bé.
1: Està just a la meitat, diria, perquè ara hem fet una web on tenim perquè la gent pugui veure de manera actualitzada i crec que m'ha guanyat.
2: Acabes de guanyar el Nogui.
1: Crec que ha guanyat a la meitat de la gent que ha passat.
2: Vaig a comprovar-ho.
1: Per Pira Salvent, perdona.
3: I tu has fet 25?
2: Jo vaig fer...
1: De fet, crec que tens el rècord amb 27, no 25.
2: Jo vaig fer 27.
1: Sí, i agint-ho al pòlquer s'atrebanca, Això és un miracle. Sí. Aprofita aquests minutets que ens queden i que el joc...
2: Estàs empatat amb la Maria, el Nogui i el soci amb a 18 punts.
3: Bueno.
1: Maria, l'Ada, Maniques.
2: Maria Maniques.
1: De Brussel·les. Una pregunta així ràpida, ja que has dit abans que volia ser bomber, i és una pregunta que va sortir ahir a la retransmissió amb el Pol, bueno, abans d'ahir, quan escolteu aquest programa, que és si els serveis sanitaris, els bombers, la policia, fessin colles castelleres, quina creus que seria la millor colla?
3: La dels bombers, segur.
1: Vale, estem d'acord amb això. Nil, alguna, tu quina vols dir?
4: Està claríssim. Bombers.
1: Bombers, vale.
2: Bombers.
1: Parlant l'altre dia, és que serveis sanitaris són molta més gent, eh?
4: O els rurals, la policia rural.
1: Clar, però no, jo feia PACs. No, jo, els ADF entren com a bombers, els rurals i d'esto com a policia, els sanitaris...
2: Vau tenir estona, per pensar?
1: És
2: o
1: que
2: sigui, vau acabar delirant, eh?
1: I menjant les coques que portaven.
2: Molt bé.
1: Fem aquest repàs ràpid.
2: Sí, el Pol ahir a les 2 i 9 minuts de la nit...
1: Pràcticament quan vam arribar a casa.
2: Sí, gairebé. Ens va enviar un missatge que va ser. En resum, tres castells prèmiums en una diada. Tercer 3 de 9 sense folre carregat de la història. Primer 9 de 9 amb folre descarregat de la història. Primer 4 de 10 amb folre i manilles carregat de la colla jove de Tarragona. Segon 3 de 10 amb folre i manilles carregat de la colla joves. Primera diada de la història en què 4 colles fan castells de 10. Primer intent de gama extra a la plaça dels Moixiganguers. Primer intent de castell de nou de Sant Pere i Sant Pau. Castell de nou dels de la Vila de Gràcia gairebé 10 anys després. Primer 4 de 9 amb folre i tripleta màgica dels Xiquets de Reus. 11 anys després del primer carregat. Tripleta de 100 dies de Xiquets de Tarragona i primer intent de la història del 7 de 9 amb folre. Millor concurs de la història.
1: Jo estic molt content de ser el meu primer concurs que vaig a veure. I que fos...
2: El millor concurs de la història, sí, sí.
1: Com va dir el Unai en un moment que es va apropar a la retransmissió i li vam apropar el micro, va dir ni el millor guionista podia predir un final de concurs com va ser i un concurs general com va ser el d'abans d'ahir quan escolteu aquest programa. Si l'escolteu a Ràdio Vallès.
2: Jo crec que tant la jornada de dissabte com la diumenge i a Torredembarra va ser una... O sigui...
1: Però i començant en quarts amunt.
2: Sí.
1: Des de quarts amunt ha sigut... una superació de colles de fent
2: a nivell
1: castells, o sigui, més grans dels que ells ja tenien previstos.
2: I superació a nivell personal. O sigui,
1: no,
2: sense
1: no
2: competir,
1: resta, sinó contra ells mateixos.
2: Crec que a nivell personal, sí, sí.

0: Perquè Capgrossos el que faci descarregar la tripleta màgica amb l'any complicat que han tingut, Sants no portant el 2 de 9 perquè sabent que volien descarregar tres castells solvents,
1: Jove a Tarragona anant a màxims
0: Jove a
1: i
0: Tarragona
1: demostrant.
0: fent després de caure el 3 de 10 i avui i ahir i diumenge també 4 de 10 un altre cop.
1: Serrallo, que va celebrar la torre, ja havien guanyat concurs, donava totalment igual el que passés després, després
0: Marrecs
1: d'aquesta
0: de
1: torre.
0: Salt ja havia guanyat el concurs feia estona i tot i això van anar amb el castell de
1: I el
0: nou.
1: veient, no hi havia prou, volien
0: Volem
1: anar 3 de 9, i es va escoltar moltes vegades a la plaça. La colla de la Vila de Gràcia també va ser dels que va dir no hi ha prou, volem anar 3 de
0: Bueno,
1: 9,
0: és
1: i
0: que
1: també.
0: jo me'n recordo que just van pillar el discurs que va fer la cap de colla, que va ser, l'objectiu era anar amb el 5 i el 2, que són els màxims castells que hem fet aquesta temporada, ara per obligació moral hem d'anar amb el 3 de 9 i a descarregar-lo. Aquest va ser el missatge de la cap de colla abans de fer el 3 de 9 de la Vila de Gràcia.
1: I amb aquest missatge deixem, no?, aquí el programa.
0: Doncs sí, fins aquí. Portem molts dies amb piles al vent.
1: I abans que tallis, vull dir, si esteu escoltant aquest programa ara mateix, divendres tenim assaig i dissabte necessitem a tot el món que no tingui res a fer a Cubelles o que tingui alguna cosa a fer que no ho faci, perquè...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després doncs, cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 de màxima amb una humitat alta, ben feble de gregal a xaloc, girant a garbí al vespre i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà continuarem amb un temps insegur, sense acabar de fer net, amb núvols i clarianes a primera hora, nuvolada i cel més tapat al centre del dia, quan pot caure alguna pluja o algun ruixat irregular, aclarint-se a mitja tarda i amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre els 19 i 20 de mínima i els 23 de màxima amb una humitat alta, ben feble de mestral amb garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha tornat a avisar de ruixats intensos per aquest dimarts. En la seva última actualització, el Meteocat ha emès un avís taronja, és a dir, de 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts a tot el litoral i prelitoral, en diferents franges del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre al Ter Sud, i entre les 8 del vespre i les 2 de la matinada a la part central i al nord. Poden arribar a caure més de 40 litres en 30 minuts i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A les 7 de la tarda reunirà un altre cop el comitè tècnic del Pla Inuncat per actualitzar aquesta informació. En tot cas, aquest matí, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que el front que arriba aquest dimarts és diferent del dels últims dies perquè no arriba directament del mar, sinó de ponent. A més, les precipitacions descarregaran més fort, es preveu, dins del mar que a terra i no seran estàtiques. De cara a aquest dimecres, també han explicat des del Meteocat que hi haurà xàfecs un altre cop i tempestes amb una entrada de vent del nord i de l'oest. Per la seva banda, recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua continua alliberant uns 2.500 litres per segon de l'embassament del Foix, riu avall, cap a la desembocadura a Cubelles. Actualment la infraestructura es troba per sobre del 70% de la seva capacitat i es vol que baixi per donar cabuda a aquests possibles nous ruixats. I és que Cubelles, recordem que ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que no han provocat incidents greus, però sí que s'han tornat a repetir inundacions en alguns carrers i en els passos soterrats que aquest dimarts al matí ja estaven nets i reoberts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat, però en una roda de premsa aquest dilluns, que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquestes línies de tempestes extraordinàries que han afectat la costa catalana aquest dissabte passat i aquest dilluns.
4: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja veiem en el conjunt del planeta com és molt elevada, però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya, que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
0: De moment, l'avís per aquest dimarts és taronja de grau 4 sobre 6, però el Meteocat no descarta que pugui incrementar-se. El que sí que ha descartat és que sigui un escenari com el que hem viscut aquest dilluns o aquest dissabte passat, sinó que en aquest cas seria un front de pluges més habitual. En cas que s'incrementi el grau, s'enviaria una alerta de protecció civil per donar indicacions d'autoprotecció a la ciutadania en els punts que es puguin veure més afectats. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
5: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort. Nosaltres, amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats. I a mesura que et vaig fent gran, és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua, doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
0: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre Més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
5: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
0: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
5: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis. Aquests avis de la Vallaruca dels dissabtes pues, han donat també la seva veu a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
0: Com a activitat nova, el calendari de l'Octubre Més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més, i els infants. a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
6: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenim la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
7: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. La commemoració de l'octubre trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 6:15 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, a càrrec, una xerrada que anirà a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
8: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024.
9: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

possible la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: 926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.
3: El 18 de setembre passat es va reunir l'Assemblea de Militants del PSC i es va confirmar que optaven per un canvi al capdavant de la candidatura en les eleccions del 2027. Qui havia encapçalat el projecte en les dues legislatures anteriors, Renata Bedós, doncs cedia el seu lloc a Arturo Carrillo com a nou cap de llista dels socialistes a Cubelles. Per conèixer també el punt de vista d'aquestes decisions i d'aquest canvi, avui rebem a Renata Bedós, qui doncs, va ser cap de llista del PSC en les últimes eleccions municipals. Gràcies per atendre'ns, benvinguda.
4: Gràcies, bon dia.
3: I bé, això, el 18 de setembre es va confirmar aquesta decisió. No sé si els motius que hi ha darrere d'aquesta decisió formen part també d'una decisió teva personal, o va ser una decisió col·lectiva? Vaja, què ens pots dir des del teu punt de vista d'aquest canvi?
4: Com moltes altres decisions que es prenen a la vida, no només hi ha un motiu que ho hagi provocat. Jo, és veritat que aquesta legislatura no ha estat fàcil per diferents motius i jo volia fer aquest pas al costat, i el que em va fer decidir, parlant-ho amb l'executiva, és que hi havia qui volia continuar tirant endavant, no? I sabent que hi havia qui volia portar aquesta i tornar a ser, o sigui, ser candidat i volia tirar endavant el projecte, i per tant doncs jo podia apartar-me sense que no hi hagués ningú, diguéssim, doncs al final vam decidir, és a dir, va ser una decisió personal, però va ser també acompanyada per l'executiva i pel fet de que en aquest cas l'Arturo Carrillo volgués encapçalar la candidatura del 2027.
3: Que en el teu cas has format part d'aquest projecte durant dues legislatures, sí. Una tota íntegrament a l'oposició i aquesta segona doncs tota íntegrament en el govern municipal, no? També, bé, has viscut les dues cares, no? També de l'Ajuntament o de la política municipal. I bé, clar, dius, aquesta segona també ha sigut complicada, sí. També ho deies fa 4 anys una mica.
4: Sí, a veure, ha estat complicada perquè, evidentment, jo sempre ho dic i ho torno a dir, i que nosaltres ens vam presentar per liderar i per ser alcaldesses, per aquest motiu pel qual jo em vaig presentar. I llavors, sí que estem a govern, i jo, de fet, és veritat que jo deia que l'oposició és molt dura, i ho continuo dient, jo prefereixo estar a govern. No hem pogut fer tot allò que voldríem, però sí que hem fet algunes coses, no? Jo, aquests dies que ja és una notícia pública i, per tant, doncs, la gent m'envia missatges i em para pel carrer, doncs he trobat agraïments per part d'algunes entitats, per exemple, d'algunes persones a títol individual. Crec que jo personalment he fet feina en l'àmbit de la cultura i l'ensenyament, que era l'àmbit del patrimoni i la memòria històrica, que són els àmbits en els quals jo he treballat. Que no hem fet tot el que hem pogut i tot allò pel qual ens van presentar les eleccions, és evident. Però jo crec que és molt millor estar... Jo sempre defensaré, i a més unes coses que repetidament deia quan estava a l'oposició, que el PSC és un partit de govern. I per tant, doncs, l'objectiu era l'alcaldia, com continuarà sent el 2027. Nosaltres ens presentem perquè jo continuaré formant part del PSC, no deixo de ser militant. De fet, continuo lligada al projecte socialista Cubelles perquè continuo sent la primera secretària. La meva intenció també és continuar com a regidora fins a final de legislatura, perquè així em vaig comprometre amb els ciutadans quan em vaig presentar, i per tant jo continuo parlant com si, perquè sembla que hi havia qui pensava que jo renunciaria a tots els meus càrrecs orgànics, i no és així. Simplement el que he fet és donar pas en la candidatura. Pel que fa a la resta del meu compromís amb el projecte socialista Cubelles, continua intacte, i evidentment donant suport al nou candidat, i el nou candidat es presenta amb el suport de tots nosaltres, amb l'objectiu posat en que aconseguim l'alcaldia.
3: I bé, això, doncs, en aquesta trajectòria de dues legislatures, i bé, alguns mesos més, no?
4: Perquè sí, va entrar abans. Sí, uns pocs mesos. Em sembla que vaig entrar, si no recordo malament, el 30 d'abril.
3: Bé, també aquesta trajectòria, també com la valora en conjunt, no? Això, bé, tinc l'oportunitat d'estar dins com a fora i...
4: Jo estic contenta d'haver pogut exercir ser regidora en el meu poble, no? A més, doncs, poder fer la meva trajectòria política al meu poble, que és en el que sempre he viscut, en el que he crescut, en el que estan crescut els meus fills, i jo ho valoro molt positivament. En aquest cas, com bé deies, doncs, he passat per una mica totes les fases, no?, diferents de la política. Em vaig presentar una primera vegada com a independent, en el que per molts pocs vots no vaig aconseguir ser regidora, però vaig continuar vinculada al projecte. La següent legislatura vaig ser encapçalar i vaig ser regidora els 4 anys a l'oposició, com bé deies, i aquests 4 anys he estat governant. Que m'hagués agradat continuar i aconseguir l'alcaldia, sí, però la veritat és que, bueno, no sempre acabem tal com amb l'objectiu que vam començar, i la veritat és que, bueno, crec que era millor fer el pas i donar pas a algú que tingués més ganes i més ganes de tirar endavant el projecte, sincerament.
3: Sí que en la primera legislatura en què, doncs, van capçalar el projecte van aconseguir dos regidors, vostè i Núria Planes.
4: Tres, perdó,
3: sí. I el tercer va ser en Pau Rodríguez, va ser, també? O qui...
4: Sí, o sigui, el que vam... Jo estic... Unes coses que estic més satisfetes, a part de a nivell personal, doncs, haver pogut exercir com a regidora al meu poble i a més, encapçalant el projecte socialista, que és una cosa que jo, bueno, pertanyo a un partit d'esquerres del qual em sento molt orgullosa, però sí que és veritat que des de que jo vaig encapçalar, el projecte socialista es va engrandir, és a dir, sortíem d'una situació complicada en el qual havíem, en el 2015 van haver dos regidors amb un percentatge de vots més reduït. En el 2019 vam augmentar aquest percentatge de vot i vam aconseguir 3 regidors. Primer va ser regidor el Jaume García.
3: Després
4: va agafar el relleu a l'Alberto Fernández quan va dimitir el Jaume. I en aquesta legislatura, doncs, hem engrandit encara més el projecte socialista, passant a 4 regidors. Passant del 20% de l'escrutini, això vol dir que van ser els millors resultats que ha tret mai el Partit Socialista Cubelles en unes municipals, perquè la realitat és que les eleccions municipals és un fenomen que és molt curiós, però són les eleccions que menys en vota. És curiós perquè en el cas concret, per exemple, el Partit Socialista, no?, ha guanyat tant les eleccions autonòmiques com les estatals, però a nivell municipal, a Cubelles i a tot arreu, costa que la gent s'impliqui i voti, no? I en aquest sentit jo em sento molt orgullosa de la feina feta, de que hem engrandit també l'agrupació. L'agrupació tenim ara més militants de que quan jo vaig començar, que continuo com a primera secretària, i a nivell d'eleccions, doncs, els millors resultats van ser la segona vegada que jo em vaig presentar, passant del 20%, que és els millors resultats de la història del PSC a Cubelles, i aconseguint gairebé 1.331 vots, si no recordo malament, que són 1.300 persones. De fet, la diferència amb Unitat Cubellenca van ser de 300 vots. Mm-hmm. Per tant, doncs, bueno, jo sento orgullosa de la feina feta, però sí que és veritat que pensant en el futur vaig creure que era millor, doncs, fer aquest pas al costat i que encapçalés una altra persona.
3: Mm-hmm. Doncs això ha sigut una tendència a l'alça, no?, del PSC, aquestes dues legislatures, i com deia, doncs, venint d'una situació més remoguda, no?, fins i tot, doncs, amb la sortida d'un regidor, partint, diguéssim, el grup municipal, i bé, amb altres situacions que havien tocat el grup municipal. Ara es considera un grup municipal, per tant, estable, no?, diguéssim.
4: Vam passar, doncs, això de 2 regidors, vam tenir unes quantes eleccions a les quals vam anar perdent regidors, i des del 2019, que vam augmentar amb un regidor, i el 2023, que vam augmentar-ne amb 2, per arribar al 20% de l'escrutini, i si és un grup estable, la intenció, suposo que també són preguntes per la projecció futura, o no era això?
3: Sí, també, bé, veient aquesta projecció futura, la tendència a la, que preveus que és a l'alça, mantenir-se,
4: baixar una mica... Nosaltres, per això ens presentem a les eleccions, no? Ara, si li preguntes a l'Arturo, que no sé si li vas preguntar l'altre dia, però si ella et pregunta, et dirà que ell es veu alcalde, no? Perquè per això ens presentem a les eleccions. Jo també em presentava amb aquesta perspectiva. Clar, la perspectiva és millorar, i la nostra perspectiva és guanyar. És guanyar les eleccions, i esperem que sí. Com deia, venim d'una bona tendència, d'un increment de vots i un increment de regidors, i esperem que així passin el 2027, que és el que passarà. Això és el que no sabem.
3: També, en paral·lel, diguéssim, que el món socialista, el PSC a Catalunya, el PSOE, el govern espanyol, doncs també han ocupat els respectius governs, i bé, en paral·lel també doncs han mantingut, no, aquesta tendència a l'alça. No sé si aquest context general també, bé, cap a les municipals, pot tenir efectes o no?
4: Sí. No ho sabem. Sí que és veritat que les últimes eleccions generals, doncs, bueno, és veritat que el Partit Socialista no va guanyar, no va ser Pedro Sánchez el guanyador, però està governant. No ho sabem. El que sembla clar és que les properes eleccions municipals, si em centro a Cubelles, segurament serà difícil que hi hagi algú que obtingui una majoria absoluta. Aquesta legislatura ha estat dura. Jo crec que segurament, bueno, és que no ho sabem. No sabem si això passa factura. Per exemple, a nivell de la Generalitat, jo crec que el Salvador Illa estava fent una molt bona feina, però és veritat que s'ha trobat amb molts problemes a nivell de determinats serveis, i si avui es fessin les eleccions, no sabríem. Jo, per mi, continua sent el millor possible president, però això no ho sabem. La nostra perspectiva, i amb això sortim amb la perspectiva de guanyar les eleccions, i que el proper alcalde sigui l'Arturo. El que passarà no ho sabem.
3: Mm-hmm. Bé, en tot cas, sí que no, també hi ha altres moviments polítics que podrien, no, presentar-se i obtenir representació. Això també pot fer, no, que el repartiment, diguéssim, de
4: clar,
3: les
4: de cara, si parlem ja de política municipal, sense centrar-nos tant en el PSC, sí. Les properes eleccions poden ser complicades, perquè si bé és cert que hi haurà nous partits que no s'han sabem si podran obtenir representació o no, el que està clar és que sembla que hi hagi com un augment dels partits de dreta, tant no cal ni esmentar-los, no? Hi ha diferents partits de dreta que sembla que estiguin augmentant, però també és veritat que a Cubelles es dona un fet que és important, i és que la població ha augmentat. Això vol dir que, depenent de la quantitat de gent que voti, tot i que, recordant que a les eleccions municipals el percentatge de vot és més reduït, però es pot produir que aquestes noves formacions, ja siguin formacions a nivell general, i després, doncs, hi ha algunes formacions a nivell local que també estan dient que poder es presenten, per poder obtenir una representació es necessitarà un nombre elevat de vots. I jo sempre ho dic, des de fora sembla molt fàcil, no?, obtenir 400, 500 vots per obtenir un regidor, però no és tan fàcil, no? I quan jo entenc que hi hagi gent que ens critiqui, però no és fàcil presentar-se a les eleccions i podré treure 1.331 vots, que són els que vam treure nosaltres. No ho sabem. Llavors, si aquests partits que es presenten, ja siguin d'àmbit nacional o d'àmbit català o d'àmbit municipal, no acaben obtenint representació, al final el que això afavoreix és els grans partits. Uh-huh. Per tant, pot passar que hi hagi una atomització de partits i que hi hagi molts partits representant-se a Cubelles. A Cubelles ja vam tenir en el seu moment l'honor de ser un dels municipis amb més partits al plenari. Mm-hmm. Crec recordar que eren 9 partits.
3: Eren 9, sí.
4: Crec que això
3: era... La legislatura 15-19.
4: Eren pràcticament... Hi havia un altre municipi a Catalunya, però hi havia només dos municipis a tot Catalunya que tenien 9 representacions al plenari. Pot passar això? O pot passar que aquests partits no arribin al mínim per tenir la representació, i per tant ens trobarem amb que hi haurà 3 o 4 partits que tindran més regidors. Mm. Això voldrà dir que, per una banda, serà més fàcil formar govern, o sí o no. Mm. Perquè en el cas del PSC crec que tothom té clar que nosaltres tenim unes línies vermelles que no... que ja les teníem al seu moment i que les tenim pel partit i les tenim sobretot també a nivell personal. Nosaltres no pactarem amb segons qui. I això també pot complicar els vots, els pactes, perquè podríem pactar amb algun partit que sí que estaria disposat a pactar amb aquests partits. Ara estem fent recobracions,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, sí, estem fent una mica de
4: però no ho sabem. No sabem si el fet de que hi hagi aquesta atomització de partits ens pot beneficiar en aquest sentit, en el sentit de que es pugui presentar alguna alternativa que no acabi aconseguint un regidor, però que sí que tregui vots a altres partits, però que també faci que la concentració de per la llei d'ONT, perquè no sé si tothom sap com funciona la llei d'ONT, però la llei d'ONT, el primer regidor costa molt de treure, però el segon ja no, el tercer no tant, i al final aquest sistema està muntat perquè afavorir els partits que treuen més vots. Per tant, doncs, si aquests partits que es presenten finalment no treuen representació, aquests regidors van a parar als partits que treuen més vots. No sé si m'he explicat o no,
3: sí,
4: però...
3: Sí, sí, no, i tant. També una diferència que potser tindrem aquest 2027 és que el 2023, bé, la majoria de candidats repetien, no?
4: Sí.
3: Ja venien i tenien un bagatge, una experiència, sí que va entrar algun partit nou, no?
4: Sí.
3: Però que venia de fora, però diguéssim que la resta, doncs, ja... Ara sí que hi haurà algun canvi, no? La CUP hi ha anunciat, no? Aquest canvi, que de fet s'ha fet efectiu fins i tot en el ple, no? D'en Dani Pérez per en Ramon García, i també ha anunciat, vosaltres heu anunciat canvi de cap de llista, en canvi, doncs, per exemple, els comuns han confirmat a Narcís Pineda com a cap de llista, i veurem si hi ha cap altra formació que opta per un canvi, però sembla ser que, pel que ens ha arribat, pocs canvis hi haurà, no?, a la resta de
4: candidatures. Jo no puc parlar per la resta de partits, jo sí que puc parlar pel Partit Socialista, i sí que puc dir que nosaltres això va ser unes coses que vam tenir en compte, no?, el fet de que per una banda, és el que et deia, sí que hi ha una part de decisió personal, evidentment, en el moment en què jo plantejo, doncs, que puc fer aquest pas, i a l'hora de valorar-ho és unes coses que vam valorar. Nosaltres, ja quan ens vam presentar, quan jo ja vaig incorporar-me com a cap de llista, una de les coses que dèiem és que s'havia de canviar a les persones que estaven al capdavant de l'Ajuntament en aquell moment, quan jo vaig entrar el 2015. Del 2015 amb unes eleccions que no vaig ser regidor, després el 2019 i el 2023. Clar, nosaltres unes coses que plantejàvem era que era difícil parlar de canvi d'era i de canvi de canvi de maneres de fer i de canvi en la política covellenca si el candidat continuava sent la mateixa persona. I és unes coses que nosaltres vam tenir en compte. Nosaltres, a l'hora de fer aquest canvi, plantegem un canvi d'etapa davant de l'alcaldia de Cubelles i un dels canvis que plantegem és que hi hagi un nou candidat per part del PSC. Per tant, nosaltres volem encarnar aquesta renovació. Caldrà veure si els ciutadans ho veuen o no ho veuen, perquè sí que és veritat que una de les coses que sents de que sí, bueno, que el candidat és nou, però al final és una persona que ha estat vinculada al govern i ha estat dintre del mateix grup municipal. Bueno, això serà qüestió de que l'Arturo presenti el seu projecte i que nosaltres presentem creiem que hi ha d'haver un canvi d'era i un canvi en l'alcaldia que s'ha vingut fent fins ara.
3: I bé, no sé si durant aquesta legislatura ha notat un canvi també pel que fa a l'oposició, no? Vostès han passat de ser oposició a ser govern, no sé si doncs de tenir-los al costat a tenir-los al davant, no sé si també ha notat algun canvi de tendència o de manera de fer, o veu també una continuïtat.
4: A nivell personal, jo crec que és important tenir una bona relació amb l'oposició. Jo, de fet, una de les coses que jo reclamava quan jo era cap de l'oposició era que creia que no es tractava massa bé a l'oposició. Jo espero que, almenys a nivell personal, l'oposició que hi hagi aquí actualment no pugui dir el mateix. És una de les coses que a nosaltres ens ha preocupat. M'ha preocupat a mi personalment i em consta que també li ha preocupat als meus companys de grup municipal. A nivell personal, la relació és bona amb tots ells. No sé si em preguntes pels possibles pactes que puguin haver el 2027.
3: No, era més el que has viscut com a, no, experiència. O sigui, has notat un canvi en alguns dels partits de l'oposició o creus que si s'han posat més crus, diguéssim, que en comparació amb altres anys?
4: No, jo puc dir a nivell personal com jo ho he viscut, i jo personalment, poder perquè era massa recent que jo he estat a l'oposició i havia passat per l'oposició, jo no he viscut malament l'oposició que s'ha fet. Jo entenc que l'oposició ha de fer la seva feina, i per tant doncs, que siguin durs, és el que els hi toca, no? Si no fan oposició, qui la farà? Jo sé que hi ha altres persones que ho han viscut de forma diferent, parlo del govern, i que ho han viscut de forma diferent, però no, jo personalment no m'he sentit... Casualment em vaig sentir més atacada quan estava a l'oposició, que sempre deia que hi havia qui feia oposició de l'oposició, i allà sí que vaig notar a nivell personal uns atacs personals que en el seu moment em van doldre molt. Però també les he parlat amb les persones que en aquell moment van exercir l'oposició. Jo en aquesta legislatura entenc que l'oposició ha fet el seu paper. Evidentment, doncs, en el cas del senyor de Vox, doncs, fa oposició amb temes de partit amb el qual nosaltres ens hi trobarà sempre de front, però a nivell personal jo crec que la crítica ha estat... cap a l'acció de govern, és la sensació que m'en dona, no? Sí que hi ha algun regidor o regidora o la pròpia alcaldessa que s'han sentit més atacats, puc entendre-ho, però jo a nivell personal no ho he viscut malament.
3: Bé, i no sé si vol afegir res més, doncs, després d'aquest canvi, no?, de cap de llista al PSC, recordem a l'audiència que estem... parlant amb Renata B2, qui havia sigut la cap de llista de les últimes dues legislatures. Bé, no sé si vol afegir res més, si hi ha cap altre missatge que vulgui donar.
4: Jo sentir-me molt agraïda pel temps que he estat exercint la candidatura socialista, molt agraïda a la gent que m'ha acompanyat, agraïda a l'agrupació que des del primer moment em va acollir i em va donar suport de forma unànime, agraït també als meus companys que m'han acompanyat en aquestes dues legislatures i dir que jo continuo vinculada al projecte socialista Cubelles com a primera secretària i exercint també altres càrrecs orgànics que tinc dintre del partit, que la meva voluntat és continuar fins al final de legislatura i, evidentment, que continuarem treballant perquè hi hagi aquest canvi en l'alcaldia cubellenca i que en el 2027 hi hagi una alcaldia socialista.
3: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
4: Gràcies, bon dia.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Bons dies, oients de Ràdio Cubelles. Benvinguts un dia més al nostre racó dedicat a la natura, a la salut i a aquelles coses que tenim ben a vora de casa i que sovint passen desapercebudes. Avui us vull parlar d'una planta que estic segur que tots heu vist més d'una vegada. Segur que tu l'has vista, Àngels, si teniu un hortet, un jardí o si simplement us agrada passejar pels camps que voregen el Foix o els horts del nostre municipi, la coneixeu de sobre. Per a molts pagesos i jardiners és una mala herba. És una herba que surt entre les rajoles o surt com si fos una catifa sobre terra. Estem parlant de la verdolaga. El seu nom científic es diu verdolaga oleracea. Oleracea ve de que és una planta herbàcia. Molta gent es pensa que és una herba, una planta dolenta, però en realitat realment és un autèntic tresor nutricional i medicinal. És a dir, té moltíssimes propietats que ara les anirem descobrint. Llavors, sabeu que la verdolaga és una planta suculenta, val? És una planta que a l'hivern desapareix, però que li agrada molt la calor, és a dir, quan estem a l'estiu, doncs no requereix massa aigua, i a l'hivern, quan fa fred, ja desapareix, ja no la veiem. I la reconeixem també perquè fa com unes petites flors groguetes. Llavors, bueno, com la podríem identificar, Àngel, sense equivocar-nos? Doncs és molt, molt fàcil. Té una tija gruixuda, carnosa, sovint de color vermellós o rogenc, que no s'alça gaire de terra, és a dir, el que he dit abans, no? És a dir, s'estén com si fos una catifa. Les seves fulles són petites, ovalades, d'un verd molt intens i molt carnoses perquè emmagatzemen molta aigua. I si us hi fixeu, doncs al matí fa com unes flors molt petitetes de color groc que s'obren només quan el sol pica amb molta força. Realment no, com us he dit també, és una planta extremadament molt resistent, és a dir, aquestes calors, no, que ha fet aquest estiu extremes, doncs és una planta que aguanta, val? O sigui, ha crescut fa un munt de segles als nostres horts i realment és una planta que abans es consumia. Com a anècdota, m'agradaria explicar-vos que bueno, fa 2 anys, quan vaig estar al Líban, doncs em va sorprendre perquè allà la mengen, o sigui, com un plat més. Vaig veure una senyora que l'estava netejant, estava com tallant els brots, l'estava posant en una font i després va tallar uns tomàquets, unes cebes i amb això va fer una amanida. Vull dir, allà la tenen com molt comuna, aquí potser nosaltres no la fem servir tant. Però és una planta que al nostre plat, a la nostra taula, doncs ens aniria molt bé, no? És a dir, per què és una planta que no només l'hem de trepitjar, entre cometes, no? Sinó que hauríem de començar a collir-la, no? És a dir, és una de les plantes, atenció al que diré, no? Que és una de les plantes silvestres amb més concentració d'àcids omega-3 de tot el regne vegetal. Avui en dia, que està tan de moda, que mengem, no? Sardina, salmó, és a dir, tot, no? Tot el peix blau, no? Que és tan famós per la salut cardiovascular, etc., per la circulació, per controlar el colesterol, doncs fixeu-vos, no? Amb una planta que tenim, Àngels, no? Al nostre abast, doncs podem tenir aquest omega-3 que necessitem, no? Què té més aquesta planta? Doncs és molt rica en vitamines, és a dir, aporta grans quantitats de vitamina A, que va molt bé per la vista i per la pell, i de vitamina C, no? Que va molt bé, un antioxidant que és brutal, i també vitamines del grup B. Quins minerals té? Doncs té potassi, magnesi, calci i ferro. Després també va molt bé pel sistema digestiu, perquè té molts mucílags. I després també el seu suc, el suc de la verdolaga picada, doncs s'ha utilitzat des de fa un munt d'anys, no? per refrescar picades d'insectes o cremades lleu. És a dir, tenim, no, un multivitamínic natural a quilòmetre zero, que està tan de moda això del quilòmetre zero. Després, com, no, com la podem menjar? Si teniu la possibilitat de tastar-la, Quan la trobeu, sobretot, no? Feu una bona rentada o no l'agafeu en llocs on hagi passat cotxes, gossos o gent caminant, etc. Si teniu l'ocasió no de saborir-la, doncs el seu gust és lleugerament àcid, una mica salat i una mica cruixent. Llavors, amb amanida, doncs és la millor manera d'aprofitar les vitamines. Renteu bé les fulles, no?, i tiges tendres i barregeu-les amb tomàquets de l'hort, oli d'oliva verge extra, sal i llimona. Cuita, doncs es pot cuinar com si fos una verdura, és a dir, amb, no?, com espinaques saltejada amb all, o s'afegeix amb una sopa de verdures. També es pot menjar amb cigrons, es pot fer un estofat. I també hi ha gent que fa conserves, és a dir, amb vinagre, sal i aigua. Sobretot el que us he dit abans, no? Renteu-la bé per evitar qualsevol que no tingui herbicides, etc., per evitar qualsevol mal. Llavors, doncs res, la propera vegada, quan passegeu per Cubelles, si veieu aquestes fulles carnoses, doncs mireu-les amb respecte. No? És una planta que ens ha acompanyat des de fa un munt de segles, un munt de milers d'anys, llavors la podem utilitzar a la nostra cuina. Llavors, doncs res, fins aquí a l'espai d'avui. Si voleu compartir, doncs, aquestes vostres receptes també, doncs ens podeu escriure o contactar. I sabeu que teniu aquí al Garraf, ara mateix, a la llibreria Gavaldà de Sant Pere de Ribes, teniu disponibles exemplars d'Etnobotànica del Garraf, on trobareu aquesta sabidoria i més cosetes que segur que us poden interessar. Gràcies per tot i bona setmana.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
6: Hola,
5: de
6: amics,
5: Ràdio Cubelles.
6: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
5: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I ens trobem a l'escola Vora del Mar de Cubelles, avui en companyia de quatre alumnes d'aquest centre. D'una banda tenim a la Maria Agudo. Maria, benvinguda, què tal?
1: Molt bé.
0: La primera vegada que parles per la ràdio?
1: Sí.
0: Sí, contenta de participar avui de la tertúlia?
1: Sí, molt.
0: Molt. Tenim també a l'Eric Fernández, què tal, Eric?
2: Molt bé.
0: Content també d'estar avui aquí?
2: Sí.
0: Sí. I tenim el Denis Corella. Què tal, Denis?
3: Bé.
0: Bé, content també?
3: Sí.
0: A punt a punt? Sí. I tenim també l'Abdalà, què tal?
4: Molt bé.
0: Què tal? Bé, no? Content.
4: Sí.
0: Vinga, doncs avui parlem de mascotes. Un gat o un gos no és una joguina, sinó un amic pelut. Aquest és el tema central d'aquesta tertúlia, i és que els gossos i els gats són part de la nostra família. No una colònia, ni tampoc és una cadira que puguem retornar. Per tant, tenim clar, no?, el que acabem de dir, no?, que les mascotes s'han de cuidar. Començarem una mica per la meva esquerra, Eric. Explica'ns, tens mascota tu?
5: Sí.
0: Com es diuen? Fes presentació de la teva mascota.
5: Em dic Eric i tinc dos gats. Un és un noi i un és una nena. La nena es diu Mia i el noi Miu.
0: Per tant, dos gats, eh? Aviam, la Maria, què té a casa?
6: Jo tinc un conill.
0: Un conill? Com es diu aquest conill?
6: Coquina.
0: Coquina. Val. I tenim també doncs, mascota el Denis, no? Denis, què tens tu?
3: Jo tres conills, dos grans i un petit. El conill gran es diu Canela i la petita aún no l'hem posat nom, i la conilla gran es diu Picola.
0: Uh-huh. Molt bé, hem fet aquestes tres presentacions perquè doncs l'Abdalà no té mascota, però vaja, que si en tinguessis alguna, Abdalà, què t'agradaria tenir tu a casa?
4: Un gat.
0: Un gat. I tindries clar quin nom li posaries al teu gat?
4: No.
0: No, però clar, a l'hora de posar un nom també hem de pensar, no? Vosaltres vau, no sé, a l'hora de posar el nom, ja venia el gat amb nom? Potser perquè a vegades fem una acollida i ja venen amb nom? O el vau crear vosaltres, aquest nom, les vostres mascotes? Aviam, per aquí.
5: Sí, ens el vam inventar el nom, però el de la meva gata se'l van ficar el meu pare i la meva mare quan jo encara no havia nascut.
0: Val. En el cas teu, Maria, et va costar molt posar el nom a la teva mascota?
6: No, va ser fàcil perquè és blanqueta i vam pensar en un coco. Però com era una nena, li van posar Coquina.
0: Molt bé. I el Denis té alguna cosa a veure també, potser a vegades, amb l'aspecte de la mascota?
3: La conilla meva, el vam posar el nom nosaltres, Picola, però el conill gran... Pues no, perquè ens van regalar un amic meu i va dir que ja tenia nom, Canela, i al meu pare i tots, i a mi em va agradar.
0: Molt bé, doncs anem també a parlar amb l'Abdalà. Diu aquest text que clar, si volem tenir un gat o un gos, hem de tenir cura i hem de tenir alguns aspectes doncs a tenir en compte, no?, a l'hora d'adoptar una mascota. De fet, diu que tenir un animal a casa és una responsabilitat, que hem de ser responsables de les seves vacunes, la seva alimentació, del seu temps lliure, també del seu temps d'esport, que també s'han de moure les mascotes, i que totes aquestes obligacions s'han de tenir en compte i valorar abans de fer doncs, això, aquesta adquisició, o sigui, de fer entrar a casa qualsevol mascota, sigui un gat, un gos, un conill, una tortuga, un hàmster, un conillet d'Índies, ocells o d'altres. I també diu que els animals són éssers vius i que no són ni un perfum que podem regalar ni tampoc doncs, és res que es pugui retornar quan no ens agrada. Diu que viure amb un gos significa comprometre's durant uns 15 anys i fins i tot més, inclús 20 anys podria ser. I en el cas dels gats, això, durant moltíssim més, eh? Es veu que tenen més esperança de vida els gats que els gossos, o sigui que 20 mínim els gats. I que també diu que, clar, que cap nen sap calcular totes aquestes responsabilitats si ets molt petit, no? Però que clar, els costos també són econòmics. Li hem de comprar coses, l'hem de cuidar. Diu que mantenir una mascota implica una despesa d'entre 500 i 800 euros l'any, perquè us feu una mica la idea, eh? Ara que hem donat aquestes dades i començarem, doncs, amb tu, eh? Què et sembla, no? O sigui, hem parlat de responsabilitat, hem parlat de molts aspectes a tenir en compte i també del pressupost. Creus que tothom està preparat per tenir una mascota?
4: Quasi tothom.
0: Sí? Què s'ha de tenir? És a dir, jo he explicat, no?, el contingut, no? Però tu que ara ho has escoltat, com ho explicaries amb les teves paraules?
4: Diners per alimentar-ho i que beure aigua, per, tens que tenir molta energia per passejar-ho, també ja està.
0: Clar, ara nosaltres, eh? Ara pensem, ostres, doncs mira, jo tinc ganes de tenir una mascota, perquè ara ho puc fer, no? Què tindria en compte? El primer de tot, eh? Tothom pot tenir una mascota a casa? Depèn d'on te visqui o depèn del tipus de feina que pugui tenir, perquè potser hi ha algú que potser viatja molt i no està mai a casa, no? Què hem de tenir en compte? Primer de tot, no?
4: Que quan estàs a casa, perquè no el pots deixar sol a la casa.
0: Clar. I hem dit també, depèn d'on visquem, no? Ara imaginem-nos que tenim una casa molt petita i que a més no té sortides, no té balcons. Creieu que és convenient tenir segons quin tipus de mascota? És a dir, clar, depèn de quin tipus de mascota, potser sí, un peix, no?, amb una peixera, no?, o un ocell amb una gàbia, podria ser. Però, clar, un gos, per exemple, si és petit, potser encara, no? Però si és gran, creieu que és convenient?
4: No.
0: Va. Què en pensem, la resta, que teniu mascotes? És important tenir un habitatge, doncs, que tingui certes coses, Maria?
5: Sí.
0: És important.
5: És molt important.
0: Què més és important? Abans d'acollir un animal, una mascota, què més cal tenir en compte? Vosaltres que teniu mascotes, veieu, no?, el dia a dia. Clar, hi ha una responsabilitat, hem dit. Quina és la responsabilitat de tots? De tota la família? Com cuidem aquesta mascota? No sé si feu torns. Vinga, per aquí. Eric.
5: Jo com ho faig, normalment, com tinc un germà, cada dia cadascun cuida un dels gats, a vegades, i quan anem a l'escola, jo m'encarrego de ficar-los l'aigua suficient i el menjar suficient perquè aguantin el dia sencer.
0: Val. Què més fem? Aviam, quan repartim la feina a casa.
3: Yo la verdad es que no la reparto, vamos, le damos comida, la separamos porque los conejos a la mínima que se acaban la comida, pues van a por más y todo eso, y tenemos que tener en cuenta que cada uno tenga el mismo trozo, si es más pequeño, que tenga, pues, si tiene...
0: Si es más petit, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
3: Que le tenemos que dar menos manjar.
0: Li hem de donar més menjar, menys. Però clar, si és gran, menjarà més, no?
3: Sí.
0: Molt bé. I Maria, no sé si ens deixem algun aspecte més a tenir en compte, doncs, com dèiem, quan adoptem, no?, aquestes mascotes. I, no sé, tu tindries una mascota si no tenim coses per ella? És a dir, haurà de dormir a algun lloc, no? Potser.
5: Sí.
0: O haurà de tenir, no sé, quan ha de beure, no?, el seu bol d'aigua,
5: sí,
0: el seu bol de menjar, no ho sé, això m'ho heu d'explicar vosaltres, que teniu mascotes, que, clar, hem de pensar-ho tot abans d'acollir una mascota. Aviam, si pots ajudar la Maria. Tu què tindries en compte? Què faríem al principi? Ara tenim, anem a imaginar-nos, tenim un gos. Què necessitaria un gos? Tu què creus?
4: Menjar, aigua, algun lloc per que ell dormi ahir i per que se relaxi ahir també. I ja està.
0: Val. I què necessita un gos? A part de tot això, necessita també...
4: Carinyo.
0: Carinyo, molt bé. I necessita també, potser, que... Què més? Què faríem més? Vinga, endavant.
5: Per un gos, jo li ficaria una habitació en la que només tingui ell les seves coses, perquè així no les tingui que estar la casa plena de les coses del gos, alguna cosa, i que alguna joguina així que no se la pugui menjar estaria molt bé per un gos i moltes coses més.
0: Vinga, Maria.
6: A part d'una habitació també podria tenir un balcó, perquè jo he vist gossos que estan a un balcó i sempre quan passo pel carrer, perquè jo veig un, sempre em ladra.
0: Sempre a borda, no?
6: Sí.
0: Molt bé. I el Denís?
3: Pues, la verdad es que yo creo que recomano que no deixin els gossos llibres perquè poden causar molt mal a vegades.
0: Sí, tampoc els poden portar sense lligar, vols dir, eh? A vegades, sí. Clar, si es troben altres gossos, i potser, no?
3: També dic que es faguin càrrec de les coses com quan fa caca, recollir-la.
0: O sigui, s'han de comprometre, eh? S'han de fer càrrec de tot això, de recollir-ho, no, vols dir?
3: Sí.
0: I com ho fem? Com ho recolliu vosaltres?
3: Jo, la veritat és que no el recullo, perquè tinc gos, però a la casa de la meva tieta. Entonces, ella, la meva tieta agafa una bolsa, agafa la caca i l'enrotlla i la tira a la brossa. No deixa ir-la per camí.
0: Clar, per tant, hi ha bossetes, no? També per recollir?
3: Sí. Sí.
0: Val. I guants, no? Jo també n'he vist, no? Que al final és portar el kit. Hi ha, venen kits, no? Per tot això. Clar, ara imagineu-vos que hi ha gent que és molt incívica i això no ho fa, no? Què faríeu vosaltres? Com els hi faríeu veure que és important no embrutar tampoc els carrers? Perquè a vegades jo he vist campanyes que heu fet des del Bora, des d'altres centres escolars, i he vist també que a vegades han fet cartellets, no? Sí, endavant.
5: Jo moltes vegades veig a la gent que deixa la caca dels gossos i jo a vegades penso, què passaria si nosaltres estem caminant per el carrer i pisem la caca del seu gos? Vale? Però després m'agradaria pensar que ell pisarà la caca del seu gos perquè aprengui la lecció o alguna cosa així.
0: Això t'agradaria, no? Que a mi també li passés, no? Que veiés que és bastant desagradable, no? Quan trepitges una tifa, una caca, com diu vosaltres. El karma, no? Això també es retorna. Afegiríeu alguna cosa més respecte a aquest, allò com podem, no sé, fer que la gent sigui respectuosa, perquè al final és cuidar l'entorn, no?
4: Que jo a vegades veig com cartells que diuen que recollim la caca dels animals.
0: Val, per aquí? Què més?
3: Que si tu vols adoptar un gos, vale? Pues tens que tenir en compte de no ser una persona d'aquestes que treballa, de viatge, saps? I tot això perquè imagina't que per lo que sea és que hi ha un got i es trenca. I el gos pisa el cristal i es fa mal. Clar, i no té ningú humà perquè l'ajudi.
0: Clar, hem de tenir en compte que, clar, que a vegades no, tampoc podem deixar, no? Doncs a les mascotes soles a casa molta estona. Hi ha gent que viatja i inclús se'n va més d'un dia, no? I haurien de buscar un lloc, no?
3: Sí.
0: Maria?
6: Perquè si no, no podríem posar-li el dinar, o sigui, el menjar, ni a l'aigua ni res.
0: Ah, per tant, hem de tenir cura, eh? També quan som responsables d'una mascota, entenem, no?, totes les responsabilitats, Maria.
6: Sí.
0: Hem estat comentant una miqueta, no? Jo faré un resum. Aviam, diu, tota la família ha de participar en el procés d'adopció. Quan ens diuen això, què vol dir? Que heu d'estar d'acord, no? Perquè la família, clar, no viu sol. Maria, com ho faries tu? Clar, a casa, no sé quan sou, eh? Però suposo que no viviu sols, no?
6: No.
0: O sigui, encara no esteu independitzats, no? Perquè quants anys teniu, aviam?
6: No.
0: Quants anys teniu?
5: Jo tinc 9 perquè sóc de novembre, el sí. 16 de novembre. I a la meva casa només som 3. I normalment ja m'encarrego de ficar el menjar i tot, però com que havia dit el Denis abans de deixar les mascotes soles durant un temps, això a mi quasi em passava, però la meva mare va dir a una noia, o sigui, a la meva cangur, que es passessi cada un dia a ficar-les menjar i a veure com estava dels animals.
0: Val, per tant, has de buscar algú que doni suport quan hem de marxar, no? De viatge, o hem de fer alguna cosa. Molt bé. Vols dir alguna cosa més? Sí? No? Val, doncs què més diu aquí? Diu, bé. Per tant, hem de, quan adoptem una mascota, doncs tots hem de participar, no? Anar junts, també si cal doncs, adoptar-lo, conèixer la mascota amb temps, no? Si pot ser, per preparar-ho tot, no? Repartir les tasques entre tots a casa, que això ja ho he explicat, no? Potser els més petits s'implicaran doncs, menys, o serà un tipus de tasca més senzilla, i els més grans, si s'ha de sortir al carrer, clar, no farem que els més petits sortin al carrer sols, no? Aniran els més adults, potser, o quan ja podem anar acompanyats, no? Les dues persones. Estil de vida, clar, diu, ha de ser un estil de vida compatible amb la mascota. Potser si viatgem molt, potser no ens convé, no? Vacances, no? Si marxem de vacances, hem de pensar que tenim una mascota. El Nadal, creieu que és el moment oportú per tenir una mascota o per adquirir-la? Digues.
3: Jo crec que depèn, si es comporta bé en Nadal, sí, però si és un gos d'aquests que es mou molt, pues jo crec que no, perquè es pot trencar moltes coses.
0: I a banda, doncs, que a vegades, clar, això que diem, necessitem una mica de tranquil·litat, no? I al Nadal potser estem amunt i avall, amb la família, amb els àpats, no? Potser no és la millor època tampoc, digues.
3: I també quan ens anem de, per exemple, a una casa rural o a un crucer, pues que tinguem a un amic o un de la família que ens cuidi el peix, el gat, el gos, els conills, i que li doni de menjar, deixar-li una carta amb tot el que té que fer, passear-li, dar-li de menjar, dar-li de beure, i tot això.
0: I després també parla aquí dels cadells, no? Que hem de tenir en compte que els cadells a vegades són entremaliats. Què en pensem? Clar, els cadells vol dir quan són petits, no? Quan nosaltres hem estat petits, clar, hem fet trastades també, no? Alguna coseta que potser, clar, són petits i ens ho permeten, no? Els cadells són iguals, s'han d'educar, no? Aviam, per aquí. Va, Maria.
6: Que jo li pentino el meu conill perquè ara és el canvi d'estació i té més pèls, i si no es posa tota la casa de pèls i això no volem.
0: Per tant, el pentines, perquè no...
6: Sí.
0: Vaja, perquè la casa estigui més neta i no hi hagi tanta pèl.
3: Pues... Lo mismo, quan cuidar a... Té cura dels animals i tot això.
0: Hem de tenir cura, eh? I vinga, va, li donem la paraula també, que tens ganes de parlar. Endavant. Què volies dir de les mascotes? Coses que hem de tenir en compte, coses importants...
6: Que...
0: Has après moltes coses, perquè tu deies, jo no tinc mascota, però bueno, algun dia em pots tenir de mascota, o pots donar recomanacions també a aquella gent que potser es planteja tenir-ne una. Vinga, què diem?
6: Que...
0: Clar, hem descobert moltíssimes coses, Creus que és fàcil tenir una mascota?
6: No.
0: No, ara potser hem comprovat això,
6: Hem de ser molt responsables.
0: Molt responsables.
3: Per exemple, jo amb el meu gos, que es diu Nolo, amb el de la meva tieta, pues, sempre, quan era petit, em recordo que jo volia, era molt petit, 5, 10 o 15 centímetres, no sé, molt poc.
0: Era un cadell, doncs, sí. Era molt petit, sí.
3: I, però... es quedava tranquil, no es movia.
0: Quina sort, eh?
3: I ara no es pot quedar quiet.
0: Ara és molt belluguin. Sí. Es belluga molt, no? Molt bé. Bé, doncs hem après una mica, Algunes recomanacions, consells per tenir doncs, una mascota. I sobretot un missatge últim seria que, home, no adquirim una mascota si després l'hem d'abandonar, eh? Que això també és una pena. Veiem moltes mascotes que acaben doncs, al carrer, que les acaben atropellant, que acaben morint. I bé, en tot cas, abans de fer un pas, pensar que, clar, que sí, que ens fa molta gràcia els cadells, perquè els cadells també creixen, també és, doncs, és una responsabilitat de nosaltres en el moment d'acollir-lo a casa.
3: Per exemple, hi ha molts animals, per exemple, la serp, quan vol cruzar la carretera,

0: Comencem per tu. Vinga, va, què t'agrada a tu? Què t'agradaria escoltar o què t'agrada escoltar a la ràdio quan la poses, Eric?
1: A mi m'agradaria escoltar música, però de Michael Jackson.
0: I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
1: Molts sentiments, a vegades.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
1: Thriller, de Michael Jackson.
0: I si poguessis recomanar un llibre?
1: No sé, vaig a dir un que m'estic llegint, El diario de un aldeano pringado.
0: I una pel·lícula, quina recomanació?
1: Pel·lícula no sé, perquè m'estic veient sèries.
0: Doncs una sèrie.
1: Stranger Things.
0: Molt bé, doncs anem amb la Maria. Va, Maria, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
2: A mi m'agradaria escoltar música, i és el que escolto.
0: Sí? Sí, sí. I què et fa sentir la ràdio, Maria?
2: Alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Golden.
0: Golden. I un llibre, què recomanes?
2: Anna Cadabra.
0: Una pel·lícula? O una sèrie, perquè veig que us tiren les sèries, doncs endavant.
2: Una sèrie...
0: Bé, si vols, passem... Ves pensant-ho, va. Passem ara... doncs vinga, vinga, el Denis, eh? I després acabarem amb tu. Denis, va, a tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
3: Pues... totes les cançons que m'agrada, per exemple, Michael Jackson, i moltes coses més.
0: Val. I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
3: A vegades em sento feliç, algunes vegades em fa plorar per algunes cançons que fa pena.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Recomano una cançó, totes les de Michael Jackson.
0: Totes, eh? Ets fan de Michael Jackson. Molt bé. Un llibre.
3: Un llibre... no sé...
0: Algun que estigueu llegint ara o el curs passat?
3: Leo... Mique Tuve.
0: Mique Tuve. Molt bé. I una pel·lícula o sèrie?
3: Elio.
0: Vinga, doncs ens falta... vinga, endavant, Abdalà, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
4: Música.
0: Música. I què et fa sentir la ràdio?
4: Depèn, perquè si és algo trist no m'agrada, però si és algo bo m'agrada.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: Olvidar.
0: I un llibre?
4: Algun llibre de Minecraft, que m'agrada.
0: Pel·lícula? O sèrie, eh? El que vulguis. És difícil això de les pel·lícules, eh? Maria, tu la tens?
2: Sí.
0: Sí,
2: Les Guerreres K-pop.
0: Molt bé. I t'ha tocat algun? Una pel·lícula? Sèrie? Voleu ajudar? Alguna altra pel·lícula o sèrie que no haguem comentat? Que potser li pugui agradar?
3: A veure.
0: Què penseu vosaltres?
3: No sé,
0: què li pot agradar?
3: Y ahora mismo no sé, no sé
0: terror,
3: què.
0: Us agraden les pel·lícules de terror, que ara vindrà...
5: A mi les sèries de terror.
0: Les sèries, jo ho sabia.
5: Sí, bé, jo m'he vist moltes.
2: Jo m'estic veient les cròniques de miedo.
0: Unes cròniques de por, vale. Som-hi.
4: Vale, aquesta pel·lícula no l'he vist, però he vist molts vídeos de la pel·lícula.
0: Vinga, doncs.
4: It 1 o 2.
0: It. Ja em semblava a mi que aquesta pel·lícula havia de sortir avui aquí. Molt bé. Doncs, alguna qüestió més?
3: La pel·lícula que estava pensant jo ara mismo, que creo que mucha gente ya no la ve porque está más o menos olvidada, Jurassic World.
0: Ah, Jurassic World. Mira que també hi ha més d'una part, eh? També l'heu vista, no? Veig que feu així amb el cap. Vinga, doncs tanquem aquesta tertúlia i ho fem amb una frase, amb un lema, el de Ràdio Cubelles. Començarem per aquí, farem roda, eh? Un per un. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Repetim.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Què tenia un cafè que se m'ha oblidat?
0: Doncs això, la frase. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: La dic?
0: Sí, sí.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs ara sí, deixem aquí aquesta tertúlia. Moltes gràcies, Maria, Eric, Denis i Abdelar, per aquesta tertúlia avui aquí, a la ràdio que teniu del Bora, un programa que s'escolta aquí a Ràdio Cubelles. Que vagi molt bé el curs, a reveure i fins una altra. Adéu.
1: Gràcies. Adéu. Estem en directe.

0: Hola a tothom i benvinguts al nostre podcast. Som la Laia i la Júlia, estudiants d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí. I avui parlarem d'un tema molt important com ho és la lactància materna.
1: Sí, exactament. És un tema molt important i molt interessant. Tot i que sigui un procés natural, encara genera molts dubtes, mites i també molta informació que no sembla correcta.
0: Exacte. A més, és un tema que afecta tant la salut del nadó com de la mare i també té una part emocional molt important.
1: Sí, avui intentarem explicar-ho de manera clara i ordenada, tocant molts aspectes com què és, què beneficis té, què tipus de lactància hi ha, algunes dificultats, mites, curiositat i també quin és el paper d'aquesta societat.
0: Doncs comencem. Bé, quin és el primer tema que parlarem? Serà què és la lactància materna. Per començar i situar-nos bé, podries explicar de manera detallada què entenem exactament per lactància materna i per què és tan important en els primers mesos de vida?
1: Pues la lactància materna és el procés mitjançant el qual la mare alimenta el seu nadó, amb la llet produïda pel seu propi cos. És una llet que està biològicament adaptada per satisfer totes les necessitats nutricionals, immunològiques i desenvolupament del nadó.
0: Quan diem totes les necessitats, què inclou exactament?
1: Pues inclou les vitamines, els nutrients, greixos, proteïnes, aigua i també anticossos que produeixen, que protegeixen el nadó de malalties.
0: I com funciona al principi, després del part?
1: Pues la primera llet que es produeix és el calostre, la qual pot començar durant l'embaràs, més o menys en la setmana 16-22 de l'embaràs, i els primers dies del nadó. És una llet superconcentrada i també té un color groc, la qual serveix per enfortir el sistema immunitari del nadó, tot i que hi ha molt poca quantitat, és superrica en defenses.
0: O sigui que el nadó no necessita grans quantitats al principi.
1: Exacte. Com he dit abans, l'estómac del nadó és superpetit i no necessita grans quantitats d'aliment, sobretot en els primers dies, ja que el calostre és més que suficient.
0: I després?
1: Pues després d'uns dies arriba la llet de transició, que com diu el nom és una transició entre el calostre i la llet madura. És de color groc tirant a blanc. I aquesta llet dura aproximadament unes 2 setmanes i aporta més energia i nutrient al nadó.
0: I quan arriba la llet que tothom coneixem?
1: Pues la llet madura, que és la de color blanc i que tothom coneix, arriba aproximadament unes 3 setmanes després del part. A partir d'aquí, la producció s'adapta segons la demanda del nadó. Què vol dir això? Pues com més mama, més llet es produeix.
0: Quan dius com més mama, més llet es produeix, podries explicar millor com funciona aquest mecanisme?
1: Sí, mira, t'ho explico una miqueta. Aquest mecanisme significa que com més sovint i amb més eficàcia mama el nadó, més llet produeix el cos de la mare, ja que és un procés que està controlat per hormones que respon a l'estimulació del pit.
0: Això és un tema i un sistema molt interessant perquè depèn completament del nadó. A continuació, parlarem sobre els diferents tipus de lactància. Ara entrem en una part molt interessant. Hi ha diferents tipus de lactància, oi?
1: Sí, exactament. I també és molt important saber-ho perquè no totes les famílies segueixen el mateix model. Hi ha diferents opcions, segons les necessitats i les circumstàncies de cada família o de cada nadó.
0: Molt bé, comencem per la més coneguda.
1: Pues la lactància materna exclusiva és quan el nadó s'alimenta només amb llet materna, sense cap altre aliment, ni líquid ni aigua.
0: I fins quan es recomana?
1: Pues la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana la lactància exclusiva fins als 6 mesos i després combinar-la amb altres aliments fins als 2 anys o més.
0: O sigui que no només és cosa de pocs mesos.
1: Exactament, pot ser un procés llarg si la mare i el nadó ho volen.
0: Podries explicar ara en què consisteix la lactància mixta i en quines situacions es pot utilitzar?
1: Pues la lactància mixta és aquella en què es combina la llet materna del pit amb la llet artificial que és del biberó. De forma que el nadó pot rebre aliment del pit, com he dit abans, en alguns moments del dia i altres del biberó, cosa que permet més flexibilitat a cada família.
0: Per què es fa això?
1: Pues pot ser per molts motius. Pot ser per retorn al treball, per una decisió personal o per compartir l'alimentació amb un altre cuidador.
0: O sigui que és una opció molt flexible.
1: Sí, i també és superhabitual.
0: I Què podem dir sobre la lactància artificial?
1: Pues la lactància artificial és aquella en què el nadó s'alimenta només amb la llet de fórmula, que és la llet que nosaltres preparem, que és amb, pues amb la fórmula, amb aigua, es barreja i això es pot donar al nadó directament. Aquesta llet està dissenyada per cobrir les necessitats nutricionals bàsiques del nadó, quan no es pot o no es vol donar lactància materna.
0: I la lactància diferida, que pot ser és menys coneguda?
1: Sí, la lactància diferida és quan la mare es trau llet amb un tirallet i després se la dona en biberó pues, al nadó.
0: Això permet no donar el pit directament.
1: Exacte, i també es pot utilitzar si la mare comença el treball o si el nadó té alguna dificultat per agafar-se al pit o per compartir l'alimentació amb un altre cuidador.
0: A continuació, parlarem de les beneficis per al nadó sobre la lactància materna. Quins són els principals?
1: Pues el més important és la protecció immunològica. La llet materna conté anticossos que ajuda a prevenir infecció com refredats, diarrees o infeccions respiratòries. A més, quan el nadó es posa malalt, la llet té la capacitat de canviar la seva composició per ajudar el nadó.
0: Això és especialment important en els primers mesos.
1: Sí, exactament, perquè el seu sistema immunitari del nadó encara està completament immadur.
0: I hi ha més beneficis?
1: Sí, també ajuda al desenvolupament del cervell i del sistema nerviós. Alguns estudis ho relacionem amb un millor desenvolupament cognitiu.
0: També he sentit que pots reduir riscos futurs.
1: Sí, exactament. Pot reduir el risc de l'obesitat infantil, el diabetes tipus 2 i algunes al·lèrgies.
0: O sigui que no només és per ara, sinó també a llarg termini.
1: Sí, exactament.
0: I ara parlarem sobre quins beneficis té donar el pit per a la mare.
1: Mira, té molts beneficis. Per exemple, la lactància ajuda a la recuperació després del part, perquè ajuda a les contraccions de l'úter i fa que l'úter es posi correctament després d'un part.
0: Això no ho sap tothom.
1: Exactament. I també altres beneficis és que ajuda a reduir el càncer de mama i el càncer d'ovari. I també pot ajudar a reduir l'anèmia postpart.
0: En l'àmbit emocional també hi ha molts beneficis, oi?
1: Sí, perquè és un vincle que es crea superfort amb el nadó. El contacte visual i físic és superimportant.
0: I també hi ha un factor pràctic.
1: Sí, exactament. Sempre està disponible, a temperatura adequada i sobretot no té ningú cost econòmic.
0: Ara parlarem sobre les dificultats i problemes freqüents, que, com he dit, és una part molt important.
1: Sí, exactament, perquè no sempre és fàcil i també és important dir-ho.
0: Quines són les més comuns?
1: Pues una de les més habituals és el dolor al mugró. Normalment passa per una mala posició del nadó.
0: I això es pot solucionar?
1: Sí, es pot solucionar gràcies a l'ajuda d'algun professional com una assessora de lactància materna o tu mateix a casa ajustant la posició del nadó.
0: I un altre problema?
1: Pues pot ser les fissures al pit, la congestió mamària, que també es diu mastitis, o la sensació de poca llet.
0: Això de la poca llet és real?
1: No, normalment no. Sovint és una percepció errònia, perquè la producció depèn de la demanda. També no es podem fiar al 100% de quan traiem el llet amb el tirallet, ja que el tirallet no és capaç de treure la mateixa quantitat de llet que treu un nadó.
0: Que interessant! I el cansament?
1: També és important dir-ho perquè la lactància pot ser molt demandant, sobretot al principi.
0: Això pot afectar el descans de la mare.
1: Sí, per això és superimportant l'entorn.
0: Passem a un altre tema. Sobre la freqüència i l'alimentació a demanda, quins horaris s'han de seguir?
1: Pues mira, això és superimportant, perquè no hi ha que seguir ningú horari. I això és molt important. La lactància ha de ser a demanda.
0: Què vol dir exactament?
1: Pues que el nadó mama quan ho necessita, no cada X hores.
0: Això pot ser molt variable, no?
1: Sí, cada nadó pot mamar o cada hora, o cada 3 hores, etc. Això depèn de cada bebè.
0: I això és normal?
1: Totalment normal, i sobretot els primers mesos.
0: A continuació parlarem sobre els mites de la lactància. Anem amb els mites més comuns.
1: Pues un dels més grans, que és com el que he dit abans, és que les dones no tenen prou llet.
0: I això és cert?
1: No, no sol ser cert. Sol ser un problema tècnic o per manca d'informació.
0: I el tema del plor?
1: Pues el plor no sempre vol dir que té gana. Pot ser per diferents motius. Per son, per fred, per calor o simplement necessitat de contacte.
0: Ara parlem sobre curiositats.
1: Pues una curiositat és que la llet materna canvia durant la mateixa pressa. Això vol dir que al principi la llet és més líquida, d'acord? Que és quan el nadó es pot hidratar. I al final de la presa apareixen els gresos, que és on el nadó es pot alimentar.
0: Això ajuda a la sacietat del nadó.
1: Sí, i també pot canviar durant l'edat del nadó i fins i tot quan està malalt. I una altra curiositat és que la llet materna canvia durant la nit. Durant la nit produeix una hormona que es diu melatonina, que ajuda el nadó per tranquil·litzar-se i poder dormir.
0: O sigui que s'adapta constantment.
1: Exactament, és un sistema superdinàmic.
0: Tinc una pregunta, Laia. Tu creus que hi ha pressió social amb aquest tema?
1: Sí, moltíssima. Tant com si vols donar el pit, com si no vols donar el pit.
0: Sempre hi ha opinions externes.
1: Sí, sempre, i sobretot en la maternitat. I això pot generar molta culpa o inseguretat a la dona o als familiars.
0: Què seria l'ideal?
1: L'ideal seria la informació, el respecte i suport sense jutjar.
0: A continuació parlarem sobre l'alimentació de la mare. La mare ha de seguir alguna dieta especial durant la lactància?
1: En general, no. No cal una dieta estricta, però sí que és recomanable mantenir una alimentació equilibrada i variada, perquè això pot influir en la qualitat de la llet i, sobretot, en el benestar de la mare.
0: Hi ha aliments prohibits?
1: No, en si no existeixen aliments prohibits, però sí que es recomana evitar l'alcohol, d'acord? Perquè és bastant tòxic. Si decideixes tomar alcohol, pots fer servir unes tires que se posen dins de la llet materna. Si surt positiu, vol dir que encara no pots donar el pit, i si surt negatiu, vol dir que ja pots donar el pit. Hi ha un mite que diu que tens que cuidar-te el pit per poder donar-li una altra vegada al nadó. Però això s'ha descobert que no és veritat. Simplement tens que veure si dona positiu o negatiu. D'acord? Un altre aliment que és important reduir és la cafeïna, igual que en l'embaràs, no més de 200 mg al dia. I també cal reduir els peixos amb un alt nivell de mercuri, que sol ser el peix espada, la tonyina vermella, etc.
0: Mare meva, quanta informació! Tinc un dubte. Què és el deslletament?
1: Pues el deslletament és un procés de deixar la lactància materna. Existeixen dos tipus. El deslletament natural, que és quan el nadó deixa el pit de manera voluntària, progressiva i espontània. Sol ser sobre els 2 i 4 anys. I després hi ha el deslletament dirigit, que és quan la mare o factors externs decideixen acabar la lactància, i això pot ser o gradual o més ràpid. Depèn de cada família.
0: Diries que és un moment emocional?
1: Sí, moltíssim, tant per la mare com per al nadó.
0: Podries ara explicar quines són les posicions més habituals per donar el pit i per què són importants?
1: Sí, vaig intentar explicar-ho, però el més senzill és que busqueu en Google algunes imatges per poder veure bé correctament les imatges i ser més fàcil per reconèixer, d'acord? Doncs la més coneguda, la posició tradicional, que és amb el nadó en braços. Després hi ha la posició estirada, que això serveix sobretot per les nits, on la mare pot estar tombada al llit amb el nadó al costat agafant el pit. I després hi ha la posició de rugby. Hi ha també moltíssimes més imatges i moltíssimes més posicions que podeu veure gràcies a aquestes imatges, d'acord? I també hi ha posicions per poder lactar a bessons, que això és molt interessant, sobretot per les mares que tinguin doncs nens. I totes aquestes posicions, el seu objectiu és facilitar una bona agafada al nadó al pit i sobretot evitar un dolor a la mare.
0: Quina cosa! I per què és tan important la posició?
1: Pues, com he dit abans, una mala posició pot provocar dolor, fissures o que el nadó no s'alimenti correctament.
0: Entenc la dificultat. Escolta, Laia, he sentit parlar de la confusió entre el pit i biberó. Què és exactament?
1: Pues és una situació en la que el nadó pot tenir dificultats per adaptar-se a diferents formes de succió, ja que el mecanisme per agafar el pit i agafar el biberó és completament diferent.
0: Això pot afectar la lactància?
1: Sí, en alguns casos pot dificultar-la, sobretot si s'introdueix el biberó molt aviat.
0: Hi ha alguna opció al biberó?
1: Sí, hi ha dues maneres de donar llet a un nadó, amb xeringa i amb vas.
0: I com funciona amb la xeringa?
1: Pues omples una xeringa sense agulla amb llet i després col·loques el teu dit net, òbviament, dins de la boca del nadó. Normalment sol ser el dit petit, perquè el nadó succioni el teu dit. I alhora li vas donant la llet molt a poc amb xeringa.
0: I amb el vas?
1: Pues amb el vas li apropes a la vora del llavi inferior al nadó i li deixes que xucli la llet, sense ficar-se-la dins de la boca.
0: Quina diferència hi ha?
1: Pues que la xeringa serveix per donar petites quantitats de manera controlada i el vas permet que el nadó begui al seu propi ritme.
0: I si es vol fer servir biberó, hi ha algun tipus millor?
1: Sí, hi ha un test que es pot fer passar als biberons per veure si són compatibles amb la lactància materna o no. Es diu el test del triangle. Consisteix a posar les teves mans en triangle i si el biberó encaixa, passa la prova.
0: Què vol dir això del triangle?
1: Pues vol dir que busquem un biberó que permeti una succió semblant al pit, amb una tetina ampla i flexible, que permeti una forma oberta com un triangle.
0: I per què és important?
1: Pues perquè ajuda el nadó a obrir bé la boca i succionar de manera natural, evitant la confusió entre el pit i el biberó.
0: Llavors, quin tipus de biberó és millor?
1: Pues una amb una tetina ampla, suau i de flux lent, que respecti el ritme del nadó.
0: I quins s'han d'evitar?
1: Els de tetina estreta o rígida. I els de flux massa ràpid perquè no imiten bé la lactància materna.
0: D'acord, que interessant. Laia, tinc una pregunta. Com es pot extreure i conservar la llet materna?
1: Pues la llet materna es pot extreure manualment o amb un tirallet. Hi ha dos tipus de tirallet. El manual o també l'elèctric. I després la llet es pot conservar a la nevera o congelador, seguint unes normes d'higiene i temps per garantir que la llet sigui segura.
0: Això permet més flexibilitat.
1: Exacte, sobretot per a les mares que treballen.
0: Doncs ara, per acabar, quin missatge principal donaries?
1: Pues que la lactància materna té moltíssims beneficis, però que no sempre és fàcil.
0: I que cada experiència és diferent.
1: Exactament. El més important és el benestar de la mare i del nadó.
0: Doncs fins aquí el podcast d'avui.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Fins a la pròxima!

Molt bona tarda, benvinguts una vegada més al Juguem Net, el programa d'esports de Ràdio Cubelles. Una jornada, la que repassarem a continuació, marcada evidentment per la pluja, com ha estat a les últimes hores a Catalunya. Des del passat divendres, principis de dissabte, doncs que la pluja ha anat caient al territori català i aquest cap de setmana doncs ha tingut una especial afectació també pel que fa a les jornades esportives. Evidentment, l'alerta que arribava dissabte a la tarda, on pràcticament es confinava tot Catalunya des de les 8 del vespre i en principi fins les 2 del diumenge, feia que tingués una afectació important pel que fa a l'activitat esportiva. Primer, perquè entre aquelles hores, evidentment, la gent havia d'estar a casa i, per tant, no es podia jugar cap partit i ni cap competició esportiva, però, evidentment, d'això també tenia una afectació a les hores abans i fins i tot a les de després, perquè aquí se li havia de sumar doncs els diferents desplaçaments per al territori català. Això què ha fet? Doncs que la jornada per les entitats cubellenques es reduís a tan sols 2 partits de tots els que hi havien previstos. Alguns fins i tot, com el cas del Cubelles B, que jugava el Josep Pons i Ventura a 6:45 de la tarda, doncs es va veure suspès pràcticament abans del xiulet inicial. Els dos equips estaven preparats i tot estava disposat per jugar el partit, però evidentment l'anunci per part de la Generalitat de Catalunya i també doncs per l'Ajuntament de Cubelles tancant les instal·lacions esportives abans de les 8, evidentment a les 8 tothom havia d'estar a casa, però doncs abans de les 8, a partir de les 6 de la tarda, les instal·lacions s'anaven tancant. Això va fer doncs que el partit, com dèiem, entre el Cubelles B i el Vegas també quedés suspès doncs minuts abans de que arrenqués. Altres casos doncs va ser doncs per exemple el debut del Club de Futbol Sala Cubelles a la Primera Catalana, que estava previst també per dissabte a les 6 de la tarda, doncs també es va quedar suspès, ja que doncs no es podia fer el desplaçament del Sant Just per disputar aquest partit. El mateix va passar amb el Club Patí Cubelles, el masculí, que visitava Vilassar dissabte a les 6 de la tarda, el partit corresponent a la Primera Catalana, i després també el va quedar ajornat el partit de diumenge a 1:45 que disputava el Cubelles femení a casa davant de l'Alpicat. En aquest cas, doncs, les restriccions, és veritat que en principi arribaven fins les 2 del migdia, és veritat que l'aixecament va arribar abans, però evidentment l'Alpicat, que havia de fer doncs un llarg desplaçament, ja no el va fer per disputar aquest partit del grup B. Per tant, tots aquests han quedat ajornats. També van quedar ajornats els partits de vòlei, en el cas del sènior femení, que jugava davant del Sant Martí diumenge a 1:45, per al mateix fet, i a la mateixa hora doncs el Cubelles Blanc visitava el Vilafranca, en aquest cas doncs també va quedar ajornat. El que sí que es va disputar va ser el Cubelles Blau, que va jugar a la pista del Caracas Sènior a les 6 de la tarda del diumenge. Per tant, doncs, aquest sí que es va poder disputar, igual que va passar amb el partit del Cubelles del primer equip, que va poder jugar el seu partit diumenge a les 5 de la tarda en posta, tot i que les Terres de l'Ebre van rebre molta aigua. El que era divendres, doncs és on va patir més el territori català. Dissabte és veritat que els aiguats no van afectar tant a la zona de l'Ebre i, per tant, doncs el diumenge els jugadors del Cubelles es van poder desplaçar per jugar a les 5 de la tarda en posta. Malauradament, doncs, partit que va quedar amb derrota cubellenca, una derrota doncs que sí significava la primera derrota de la temporada després de 3 jornades, 2 victòries, una derrota aquesta última en aquest desplaçament en posta, un dels desplaçaments més llargs de la temporada. Un dels més llargs, evidentment encara en quedaran algun més, però sí que era, a més, el primer desplaçament llarg de la temporada, i els de Josu i Manol doncs que no van poder sumar punts en un cap de setmana, com dèiem, força estrany, molt complicat, amb tots aquests partits suspesos, amb molta incertesa també de quins partits es podien jugar, quins no, els desplaçaments que es podien fer, i sobretot doncs també estar pendents de les previsions meteorològiques, de l'estat de les carreteres. Tot això ha fet que sigui una setmana complicada. Per tant, nosaltres avui al Juguem Net, tenint en compte doncs que hi ha poc a repassar perquè la majoria de jornada no s'ha jugat, ens queda estar pendents de quan
es recuperaran tots aquests partits, però que a més són un grapat de partits i que a més dona la coincidència que la setmana vinent, tot i haver-hi pont, tot i haver-hi un pont, que és el del 12 d'octubre, que habitualment doncs, la federació no hi posava jornada, aquesta setmana sí que ha posat jornada. Hi ha partits tant el 10 com l'11, hi ha partits, i per tant doncs, veurem doncs, si es pot aprofitar fins i tot el 12 per jugar algun d'aquests partits que no s'ha jugat aquesta setmana, o fins i tot podria haver-hi jornada per molts equips cap als finals d'octubre. El cap de setmana del 31, que és dissabte, i el dia 1 de novembre, que és festiu, en aquell cap de setmana la federació sí que no ha posat jornada, però tenint tots aquests partits pendents, doncs podria ser un cap de setmana en el qual es juguessin finalment alguns d'aquests partits pendents. Haurem d'estar, perquè això ja forma part de cada una de les federacions i també doncs, dels acords que puguin arribar als diferents equips per disputar aquests partits. Si prefereixen fer-ho en cap de setmana i buscant aquestes dates, o doncs, s'opten per jugar partits entre setmana aprofitant els horaris d'entrenament. En tot cas, això ja, com dèiem, les properes setmanes ens anirem posant al dia. Nosaltres avui al Juguem Net el que farem és recuperar una entrevista, precisament una entrevista que manteníem amb el president del Club de Futbol Sala, Fran Chan, una entrevista que fèiem just abans del que havia de ser el debut del Cubelles a la Primera Catalana. Finalment no ha estat i per tant, doncs, el Cubelles encara no ha pogut debutar i ho farà precisament al camp, a la pista dels Sitges, en la segona jornada de Lliga, un partit d'alt voltatge per estrenar aquesta Primera Catalana. Escoltem, doncs, aquesta entrevista amb Fran Chan del Club de Futbol Sala Cubelles.

0: Mica en mica arrenca la temporada per les entitats esportives. Aquest proper cap de setmana és el torn del club de futbol Sala Cubelles que debuta aquesta temporada. Per parlar d'aquest debut i de com es prepara doncs, aquesta temporada 2026-27, tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic el president del club de futbol Sala Cubelles, el Fran Chan. Fran, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, explica'ns una mica com es presenta aquesta nova temporada per al club de futbol Sala Cubelles.
1: Bé, doncs amb molt d'optimisme, amb moltíssimes ganes, ja tenim ganes de competir, de tornar cada equip a les seves respectives competicions. I bé, amb molts canvis significatius, sobretot al primer equip. Hem canviat d'entrenador, ja no estic jo. Hem fitxat un entrenador nou, ha vingut gent nova, ha marxat gent, llavors, bueno, veiem com anirà el projecte, perquè també és una nova categoria. Bueno, hi ha moltes novetats i tenim ganes de veure com va tot, no? Per si dir-ho d'alguna manera.
0: De fet, aquest any s'estrena aquesta nova reestructuració que va fer la Federació Catalana de Futbol, no? De fet, l'any passat vau aconseguir un ascens. I s'estrenen i per tant esteu a la primera catalana, una primera catalana on hi tenim Sitges, Vilanova, Cubelles, no? Els tres.
1: Sí. Estarà divertit.
0: Quina és la... com ho veieu vosaltres? No sé si teniu referències dels altres equips, si el nivell serà molt més alt, serà el mateix, com ho veieu?
1: Aviam, nosaltres fem una miqueta el cuento de la lechera, perquè al final també mirem el que va passar l'any passat, que és que fins al 9è de la nostra lliga, per exemple, va pujar. Llavors, clar, el nivell no serà com una primera com abans, perquè tampoc hi haurà cap equip que ha descendit. També ha pujat el que ha quedat campió de tercera, que abans de fer aquesta nova divisió, el campió de tercera pujava a segona. Llavors, bueno, volem veure una miqueta com va el nivell, perquè és una lliga una miqueta estranya, saps? Per això mateix que et comento.
0: En tot cas, serà aquesta nova experiència. Teniu algun objectiu en ment o simplement és això, és la primera temporada amb tants canvis una mica per veure-les venir?
1: Bé, l'objectiu és competir al màxim i, bueno, nosaltres sempre plantegem objectius ambiciosos i no descartem un altre ascens, la veritat. Nosaltres anirem a lluitar-ho, perquè a més tenint en compte com estan els equips així fent una miqueta el cuento de la lechera, doncs ho veiem factible i hem fet una molt bona pretemporada, hem fet fitxatges bons, ha vingut gent forta, el nou míster és increïble i al final doncs una miqueta això, veure com va, però nosaltres lluitarem per als objectius més alts sempre.
0: I qui és aquest nou míster?
1: Bé, és un noi que és de Torredembarra, de Valls, i bueno, té un currículum, és de Colòmbia, té un currículum allà molt, molt elevat, allà a Colòmbia, ha entrenat equips de primera divisió, de segona, i aquí a Catalunya doncs, bueno, s'està fent una miqueta un nom, perquè al final doncs, quan vens d'un altre país i tal, és una cultura totalment diferent, la manera de fer, la manera d'entrenar, i bueno, i aquí hi ha motius que són bastant acceptis d'això. Llavors, doncs, bueno, no acabàvem de creure en el sistema que tenia ideat aquest nou míster. Però, bueno, nosaltres li vam donar la confiança, li vam dir que per la nostra part tenia tot el suport i li hem donat, bueno, m'enganxa per fer i desfer el que cregui. I així ho ha estat fent. Ha estat a clubs aquí a Catalunya, com el Torredembarra, quan estava a Tercera Nacional, al Sant Boi, també, que més, a l'Hospitalet... I, bueno, és un noi que té moltíssimes ganes. Només dic-te que ve des de baix expressament fins aquí i té 3 dies a la setmana. Amb això ja t'ho dic tot de l'ambició i les ganes que té d'entrenar un equip.
0: Ara t'ho anava a preguntar. Si venia directament de baix cada dia que hi hagués entrenament, entenc que sí.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. També deies que hi ha hagut fitxatges, per tant, la plantilla també ha canviat respecte a l'any anterior.
1: Sí, aviam, no gaire, perquè hem tingut un parell de baixes per logística, perquè al final són jugadors que, bueno, estan grans i tenen altres plans de la seva vida, bueno, fer ampliar família i bueno, coses aquestes. Llavors, clar, el futbol ja els començava a ser una miqueta incompatible. El futbol a aquest nivell, per exemple. Llavors, bueno, ha vingut gent jove i amb força, amb ganes i bueno, i nosaltres sempre tenim la filosofia de que intentem mantenir l'equip amb gent de del filial o fins i tot de juvenils. I aquest any, doncs, bueno, hem aconseguit fer un juvenil fort, al filial hem fitxat gent molt interessant i, bueno, són gent que tard o d'hora acabarà trucant a la porta del primer equip.
0: De fet, això et volia comentar. L'any passat vau tenir fins a 3 sèniors a B i C. Aquest any us heu quedat amb 2 sèniors i 2 juvenils.
1: Sí, correcte. 2 sèniors, 2 juvenils, un cadet i un infantil. I, bueno, al final també nosaltres, el sènior B va pujar a segona, va aconseguir l'ascens a segona, i hem reestructurat una miqueta. Teníem moltes baixes al sènior C, no ho veiem del tot clar, bueno, llavors, doncs, mira, millor tenir 2 i estar ben avinguts i tot ben organitzat, que fer 3 i voler abarcar més del compte i no donar un bon servei. I, bueno, i al final, doncs, hem decidit deixar el sènior C per un futur. No ho descartem en un futur, però, bueno, ara per ara no és la nostra prioritat, tampoc.
0: I les categories inferiors també comencen? No sé si ja comença tothom.
1: Sí, comencen tots.
0: Tots aquest cap de setmana, eh?
1: Tot, sí.
0: I no sé quina previsió feu. No sé si hi ha algun equip que dius, ostres, aquest equip té bona pinta, estarem atents a aquesta temporada.
1: Bé, aviam, bona pinta tenen tots. Sí que és veritat que, per exemple, el juvenil B són els cadets de l'any passat que van guanyar la Lliga. I, bueno, depèn dels equips que hi hagin allà a tercera, al final les lligues van com van, i el juvenil A 3-4 el mateix. Al final, doncs, bueno, la nostra prioritat és que el juvenil A aconsegueixi ascendir a primera i tenir un juvenil a primera i un altre a segona. I, bueno, aviam què és el que farem. Sí que ens hem preparat de valent, portem des del dia 1 d'agost entrenant amb els nens, o sigui, portem ja gairebé, bueno, gairebé no, portem 2 mesos, i, ostres, això es nota als partits, per exemple, de la pretemporada que hem anat fent amb altres equips, sobretot ara al setembre. Llavors, bueno, ens hem preparat i estem confiats en la preparació que hem fet.
0: I arriba el moment de la veritat, no? Aquesta estrena aquest cap de setmana, m'imagino que en partits aquí a Cubelles, en partits fora, com
1: sí,
0: cada setmana, vaja.
1: Una miqueta de tot, sí.
0: Una miqueta de tot. Molt bé, el primer partit del sènior, contra qui?
1: Contra Sant Just.
0: Sant Just, eh? M'imagino que equips de Barcelona, no? Bueno, també tenim els de la comarca, com dèiem, però m'imagino que tiren
1: sí,
0: cap a Barcelona.
1: Sí, aquest any hem tingut, entre cometes, sort, perquè la Lliga és més propera, que l'any passat no ens toca desplaçaments a la Catalunya profunda, no? Que és el que jo dic, que, per exemple, l'any passat havíem d'anar a Bellver, a Puigcerdà, al Pont de Vilomara, ostres, són desplaçaments llargs i, coi, això al final fa... I ara aquest any, doncs, bueno, tenim equips d'aquí del que és el Baix Llobregat.
0: Bueno, més a prop. I aquests dos derbis, que això, vaja, no sé, Sitges, Vilanova, són dos equips propers, amb molta història, sobretot teniu bastanta història amb els Sitges, no tant amb el Vilanova, però en tot
1: bueno,
0: cas...
1: història... Bueno, anècdota, direm-ne, no? Més anecdòtic que història, la veritat.
0: Però bé, en tot cas són derbis, no? Són partits intensos.
1: Sí, un derbi sempre és un derbi. Al final sempre hi ha aquest punt de pique. Sí que és veritat que amb el Sitges ja és una cosa personal, més que un derbi de futbol sala, però amb el Vilanova sí que tenim aquest punt de germanor, no? De dir, ostres, encara que el derbi s'hagi acabat calent sempre, calents per decisions arbitrals o per com va el partit i tal, però bueno, sempre hi ha hagut aquest bon ambient entre nosaltres. Però amb el Sitges ja és una cosa personal per tot el que va passar en el seu moment. Perquè, bueno, vam rebre amenaces, vam rebre... Ostres, va ser molt lleig. Va ser molt, molt, molt lleig. Van estar inquietades terceres persones, bueno, en fi.
0: Sí.
1: Un cafè ja t'explicaré detingudament, però...
0: aquest any, en tot cas, has reedit aquesta... Perquè, a més, aquella temporada va acabar amb el descens dels Sitges i per tant, doncs, la temporada següent no us vau trobar directament. Sí que els vostres filials, em sembla, sí que es van trobar amb ells, però aquest any us torneu a trobar doncs, en aquesta primera catalana que s'estrena aquest cap de setmana i que en tot cas ens deixarà aquests derbis davant de Vilanova-Sitges, evidentment de molts altres equips de la comarca o de la província de Barcelona. Doncs, Fran, res més. Per la nostra banda, desitjar-vos sort en aquest inici, que vagi tot molt bé i, com sempre, estarem atents als resultats.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després un cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de gregal a l'aixaló, girant a garbí al vespre i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà continuem amb un temps insegur, sense acabar de fer net, amb núvols i clarianes a primera hora, nuvolada i cel més tapat al centre del dia, quan pot caure alguna pluja o algun ruixat irregular, aclarint-se a mitja tarda i amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre els 19 i 20 de mínima i els 23 de màxima amb una humitat.

0: velocitat alta, ben fent la mestral amb garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tot el dia.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha tornat a avisar de ruixats intensos per aquest dimarts. En la seva última actualització, el Meteocat ha emès un avís taronja, és a dir, de 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts a tot el litoral i prelitoral, en diferents franges del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre al Ter Sud, i entre les 8 del vespre i les 2 de la matinada a la part central i al nord. Poden arribar a caure més de 40 litres en 30 minuts i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A les 7 de la tarda reunirà un altre cop el comitè tècnic del Pla Inuncat per actualitzar aquesta informació. En tot cas, aquest matí, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que el front que arriba aquest dimarts és diferent del dels últims dies perquè no arriba directament del mar, sinó de ponent. A més, les precipitacions descarregaran més fort, es preveu, dins del mar que a terra i no seran estàtiques. De cara a aquest dimecres, també han explicat des del Meteocat que hi haurà xàfecs un altre cop i tempestes amb una entrada de vent del nord i de l'oest. Per la seva banda, recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua continua alliberant uns 2.500 litres per segon de l'embassament del Foix, riu avall, cap a la desembocadura a Cubelles. Actualment la infraestructura es troba per sobre del 70% de la seva capacitat i es vol que baixi per donar cabuda a aquests possibles nous ruixats. I és que Cubelles, recordem que ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que no han provocat incidents greus, però sí que s'han tornat a repetir inundacions en alguns carrers i en els passos soterrats que aquest dimarts al matí ja estaven nets i reoberts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat, però, en una roda de premsa aquest dilluns, que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquestes línies de tempestes extraordinàries que han afectat la costa catalana aquest dissabte passat i aquest dilluns.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada, però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
2: De moment, l'avís per aquest dimarts és taronja de grau 4 sobre 6, però el Meteocat no descarta que pugui incrementar-se. El que sí que ha descartat és que sigui un escenari com el que hem viscut aquest dilluns o aquest dissabte passat, sinó que en aquest cas seria un front de pluges més habitual. En cas que s'incrementi el grau, s'enviaria una alerta de protecció civil per donar indicacions d'autoprotecció a la ciutadania en els punts que es puguin veure més afectats. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi i les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
4: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua, doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
2: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
4: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre, just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
2: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran, i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
4: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també, doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis. Aquests avis de la Vallaruca dels dissabtes, pues, han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret. Aquest any volíem, doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
2: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys, i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
5: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
2: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
6: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
2: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 17:45 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
7: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024.
8: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit i, malauradament, el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part, l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Samantha?
1: Fades!
0: Quina beneitura, no?

0: den Finn.
1: Ei, va, què passa? Que, ah, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se'm va anar a la olla, tio.

descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.